0: Havia-se horas que era, não era às vésperas que havia tele de dia, não. Todo uma não havia, mas era. E umas horas, acabava mês de jorro, e era. E as bares, espera dos primeiros postos que andava. Olhava-se os primeiros postos que andava-se tele. A La Palmeira olhava também.
1: Estou a marcar ali nada porque tinha uma tia, da minha irmã do meu pai, que estava e nada, foi com essa tia gosta. E foi para o Ferrariz, não tinha nem família, não quase mais, e nada. Sim. E se tudo ele tem com costume, também nada, para o Mercadal, e tinha costume, sim. Se a tia Joana, joga sei, matávamos porco. E eu dou os presentes, porque sabia-me, chamaram-me para, e vai estar com a Joana na temporada. Eu trabalho com danjo também. E matávamos porco, não, matávamos porco, foi os presentes, e até eu dou os presentes, sabia. Para onde se canta, João? Os presentes porco. Eu vou a uma sobrassada, ou, sei, os presentes, e dando os presentes. E feja, e lume, e tudo, de tudo. E já não se sana, também andava a marcadava a pé. E me recordo que se tinha de. Já não estás nosa. Para o tenes de na que teve e as tarde. E já, sim. E diz de que véspera, por não haver praticado aqui. Não estou malamente, para também aqueles revoltos eram meus filhos. E o touro também, porque o touro andava-se. Já vagadas e as puxa a pé. Para era um desastre. E era não, era também está bem. Recuando, sim. Sim. Não levavam nem cochos, carregavam. Era vais ao touro e todos são cochos? Não, não havia de cochos. Levavam e bem. Qualcun tinha um cocho para poucos. E bicicletas também, poucos. Também.
2: Després no me'n movia molt d'aquí. Aquí teníem pràcticament tot el que necessitàvem, a pesar de tot, a pesar d'aquestes mancances que hi havia respecte de lo que pot ser avui dia, jo record que una infància completament feliç.
3: Amb un cotxe, amb el cotxe que tenia l'avi, bo, l'avi no, era del duc, però un conco meu el manava. El primer cotxe que hi va venir bé és migjorn, ja no ho sé. Era un cotxe d'aquells quadrats, però no ho sé, sa marca, això no me'n recordo, no ho sé, no, ja. Com a blau negrós, més un blau marí. I jo després també, quan... Clar, nosaltres després, que jo vaig néixer aquí, però mon pare i mon mare, perquè mon pare era, fa feina allà a la torre, estàvem a la torre, i clar, i jo per anar a escola, per venir a escola, no tenia... I a la Torre Nova, hi havia una gent de Ferreries, una tal... I amb record, en Sasa, veníem a escola nosaltres dues, amb un ase, que ell era més grossa, i me manava jo, després tornaven allà.
1: No. I sempre m'ha agradat la bicicleta, però mon pare es veu que tenia poc, que caigués o no sé què, i mai em vaig tenir bicicleta. I a casa meu eren sis. I van dur una bicicleta pels Reis. I jo emprava la bicicleta allà. Pensava, si caia, mira si mateix. Però mon pare no va estar decidit mai per comprar-me una bicicleta, perquè que tenia poca que caigués, no sé què. Sí, som meu, sí.
4: On anava?
1: Anava bé, a vegades anava a caçar tords, anava a cercar els calçasangs i anava amb bicicleta.
3: Amb un cotxe que era d'en Joan Camps, que, dèiem, que era com un taxi en aquell temps, que allò m'ho feia viatges. Érem un grupet de cinc o sis al·lotes amb dues mares, perquè si no manaves col que mare no hi podies anar. I nosaltres anàvem de les nostres, per dir-ho clar, elles ens aparcàvem a la plaça allà que feien el ball i nosaltres, com on havíem d'anar, ens anàvem a recollir. Bé, jo a Sant Bartomeu també hi ha que dir que hi anava amb una amiga que tenc, que ho tenia, que era de Ferreries, però elles vivien aquí, van venir a viure a Sant Pons, i ella tenia tota la família de Ferreries. I nosaltres ja me n'anàvem al matí, anàvem a dinar amb una tia, i anàvem a veure els cavalls, I després el capvespre era quan venien les altres amigues, que anàvem a... perquè després anaves en el ball i se feia poca cosa que hi havia, no anaves a gaire més, però passàvem bé a la nostra manera, clar, era el que hi havia. Ses de Ló, ses de Sant Lluís, jo ses de Sant Lluís hi tenia una tia que vivia, una germana de mon pare. Jo no m'agradava Sant Lluís, però ses festes d'amor no m'agradava mai, m'agradava més Ciutadella, i... però quan venia Sant Lluís, Sant Bartomeu, anàvem a aquestes. I jo demanava a mon pare que pogués anar a Sant Bartomeu i ell me deia, pensa que ve Sant Lluís i sa tia voldrà que anés. Bé, hi anaré. I ses de Sant Lluís hi anava, però hi anava a fer tres dies, que una tia i sortíem amb sa cosina i ses de Sant Bartomeu i mal si m'hi fèiem un dia. I ses de Ciutadella no, allà també teníem que era un germà de mo mare, bueno, que havia estat majoral de sa torre, que hi estava, que vivien en el casat del duc, allà a Ciutadella, que és duc, i nosaltres anàvem allà a fer ses festes, allà ho passàvem pipa. A vegades, els que n'hi havia que deien, és que jo, mamà, no me deixes sortir, bueno, però anàvem, no. Me don per satisfeta, que sí, que me moia bastant. Quan ens explicàvem aquí on vivíem, que és possible, que és dur. Pots comptar, i nosaltres vivíem, bueno, ells tenien, se vivien de baix. Tampoc no, però clar, n'hi havia moltes que això no ho tenien, ni ho podien. No, jo me penso que som de ses que han pogut sortir més en els teus, en meu, perquè pensa que l'edat que tinc no és igual que ara. Tenien 16, 17 i 18 anys i sortíem. Sant Joan, de com era antes, era molt diferent, perquè nosaltres el dissabte anàvem a l'esbord, totes mudadetes, amb un vestit de nou, sabatetes, i just eren com les niñas, no sé què, amb una cosina major, que ella mos acompanyava. Després, quan havien acabat el d'esbord, mos anàvem a casa una tia d'una i una amiga a fer la bereneta. Després anàvem a ses ballanes. Després d'allà me n'anàvem a ses voltes a veure el caragol de ses voltes, però sempre acompanyats amb una de més major, Però voltàvem per tot. I el dia de Sant Joan anàvem a Sort del Pla, a Sort de Casduc, clar, allà estava sa banda, estan ben mig, a Sort aquell està molt bé, clar, hi van tots els jocs d'allà. A mig no hi anàvem, com és normal, però bueno. I després anàvem a veure el darrer toc, és de Santa Clara, i això sí, tot he vist tot, però jo te conto de molt d'anys, ara no.
4: Per anar i venir, hi havia la galera, i enganxàvem un matxo, i veníem a missa, i hem anat a missa, cap en el lloc.
5: Si no anàvem a comprar molt botiga de roba. Me donaven roba de cap senyor, vestits, de ses filles d'allà, i t'ho arranjaven un poc i anaves. Jo també, a vegades, amb ses amigues, posia una falda i, bueno, bé, no, vestits nous, pocs.
0: Seré un record que cantava a la una i a les dues, que jo no m'agradava i en sentir allò. De nits passava i donava les hores. I llavors, si qualcú havia d'anar a estors, havien d'aixecar de matí, com que no hi havia despertadors, o no sé per què, clar, devia ser... Posaves el nombre tu a l'hora que volguessis que te cridàs a la porta. I ell te cridava. Tocava. Sereno... i fent les voltes de nits així jo que nostre pues que no devia aixecar sense sereno, però això sí que me'n record que la gent sí que ho fan. I jo d'aquell cantar pel carrer això jo ho tenc present encara de quan cantaven, perquè allò jo no m'agradava sentir allò de nits que fessin allò.
1: Jo era molt nerviosa, però com que ens van tenir molts juntes també per paga, en 6 anys, 4. La petita La major va néixer el dia 16 d'octubre de l'any 65 i dia 31 d'octubre de l'any 71 va néixer la petita. I, bueno, jo soc nerviosa molt, perquè a vegades som home de... Van no cridis tant i fer més fets, perquè jo arribava que no em podia dur més. Bueno, tant igual, les petites. I quan tenia una salta que sempre tenia, i arribava que no podia, ben cert. I em deia això, van no cridis... Jo cridava, som cridot. Van no cridis tant i fer més fets, bueno. Això, que era molt nerviosa. No, molt, totes quatre, sí. Jo anava a Monte Toro, vaig tenir, sí, sí. A l'hospital, bé, jo me van anar... Eren monges llavors també, de totes. M'ho donava a Rosa, però és que ja no. De la petita, però és que ja no n'hi havia de monges. Però eren monges quasi i m'ha estat molt satisfeta, molt. Sí, sí, sí. Va ser major, me va anar un poc en orri, però bueno, va anar bé. Era la primera, la major, bueno, sí. Però, bueno, les altres van anar més bé, també. Però de la petita ja eren infermeres, ja no eren monges. De bon, no te'n donaven gaire d'informació, que és ben cert. Llavors, hi ha aquesta cosa que antes de néixer ja saben que. Llavors, no, tots els homes us estaves passant pena, van sol, van allò, perquè no hi anaven. Ni cinturons, ni res. No hem fet això. No, no, jo encara no... De la Rosa, encara que eres... Era l'any 71 que va néixer la Rosa. I no... Anaves amb el doctor i explicaves que i que no. I me van donar unes pastilles contra l'hemorràgia, però no, res. Ni una ecografia, ni res. Llavors, no, de cap. Havies d'esperar els 9 mesos, van, com va. I allò era desastrosa, perquè sempre posaves idees a vegades i no em van sortir mai. Per el que pensaves, però tenies aquest pensament que no sabies que... I ara avui almenys. I és una altra cosa, mare de Déu. No et sembla? Bo, mare, no, de res. També no sé què li tenc que dir. No, mai me van dir res, ni m'ho pare tampoc, contents, perquè jo era tota sola. I li has donat la notícia que li van donar. Ells també sempre tenien aquesta cosa, por. I doncs no m'han patit, més que tens mal, això sí, però no m'han patit per res, aquesta cosa, sí. I m'ho mare de paciència, molta paciència.
5: Mai. Vegades anaven d'anar a la mar a les vacacions. Anàvem a fer la berenata a les vacacions un dia, a la mai, però. I que devien dur pa i formatge, i... però de sort d'anar... De... Que va? No.
1: Jo no he estat mai bona d'anar a la mar. I com estava més fort, que elles eren petites, volia anar a la mar. I solia llogar un cotxe, era un home que era d'en Joan Camps, tenia un taxi d'aquest. I des de que vespre, escolta, que vespre, insistiu, mos duia a la mà, a les quatre, jo tenia una sombrilla, me sa davall la sombrilla, i elles amb la mà. Això.
2: Després no, després hi havia la cartera aquesta que ara mos duia en el bru, que dèiem que la Sant Adeu d'Ato, a 2 quilòmetres abans d'arribar a la mà, quedava aturada. No sé quant es va fer, l'any no sé quin. No es va acabar. I allà hi havia un munt de pedralla que barrava el pas, no podies passar. I va ser precisament mon pare que la va, quan el seu temps de bala, que la va acabar, va aconseguir els fondos suficients per acabar-la. I és que anava per aquesta carretera, doncs havia de fer a peu tot aquest tros. Però és que la gent, en aquella època, quan jo era a l'Olot, anava a la mà només el dia de Sant Bartomeu. Anaven en els pins de Sant Tomàs, que hi havia un grup de pins allà de Montsaigo, i allà feien la bereneta, si ho cuinaven allà, o si s'ho enduen de casa seva, allà hi record que hi havia uns taulons, que una taula, i allà la gent anava a fer la bereneta el dia de Sant Bartomeu, i pràcticament no hi anàvem més. Era tradició que es fagués festa, el cap vespre. Es feia festa. No sé per què, però es feia festa.
1: Jo sempre vaig a gimnàsia, encara 2 hores setmanals. I anava amb una monitora, que era de l'O, i anava, i un dia mos diu que han d'anar a la piscina a Ciutadella. jo no vindré, perquè jo no tinc traje de bany, no hi anem mai a la mà. Tu vendràs, si venga. I som ho venia també, llavors. Anaven tots dos a gimnàsia, com van sortir del forn. I vaig comprar un traje de bany, vaig anar a... I no me va agradar al mateix temps, però llavors les vacances de l'estiu, a vegades m'ho duia ella a la mà, aquí baix. I hi vaig anar una vegada. Aquella també me de... Se'n sabries pres de nedar, tu? No, no, no, no, no, no, no se'n vol anar de la mà. I no, no, no hi vaig anar.
5: Del que me recordo, sàvia, meva anava a Ciutadella a treure un queixal a peu. De Sant Miquel, estaven a Sant Miquel, i se n'anava a Ciutadella a treure un queixal i venia cap a Sant Miquel. La tia se va casar i van estar a Ciutadella, i quan van tenir el primer fillet, sàvia diu, tens d'en cuidar de l'àvia? No, no, com que estàvem així, bon i bé, porta per porta. I l'àvia me deia, vés, dur pa. Més d'un espà. I el nen, qui tal vegada aquell pa devia d'haver per dos o tres dies, supòs, perquè de pa d'un hem menjat. I sé que me va donar, quan va sàvia va venir de Ciutadella, com que jo li havia fet aquests enviats i tot això, me va donar un euro, un duro. Bueno, estaven elles espantades que me l'avi m'hagués pagat.
6: I els avis de la part de ma mare, ells vivien en el lloc que ara és l'hotel de Benigals Vell. Hi van viure 30 i pico d'anys, allà. Vivien allà. El meu avi va morir quan jo tenia 4 anys. Era pagès, tenia un fill fadrí i tenia 3 filles que eren casades, totes 3. Però nosaltres anàvem moltíssim a Benigals. Amb els avis i tot això. I jo del meu avi només record la seva figura, la tenc. Ara hi ha un cosí meu que té 8 anys, també més que jo, i un dia li deia, jo me'n recordo del meu avi a on estava quan es va morir. Com te'n pots en recordar, tu eres tan petita? Però me'n record, que vols que t'ho digui? Sí, van, digue-m'ho, estava dins aquella habitació, a tal puestos, llit, duia un vestit negre amb una camisa blanca, però no recordo res més, vull dir, va morir, que jo tenia 4 anys, i record la seva figura en el pati de Benigaus i la seva mort, també ho record. La meva àvia va morir que jo en tenia 16. La meva àvia i jo érem com pinxes nosaltres dues. Teníem el conco meu, tenia un hortet per la mala garba per allà, i li deien la vinya. I en l'àvia anava moltes vegades jo allà. I el conco meu era caçador, era fadrí, era caçador i tenia cans. I els temps que anava quan anàvem a la vinya en l'àvia, sempre amb una solia vam anar a qualcun. I un dia m'ho vam endur un, que els temps que nosaltres dues fèiem el que havíem de fer la vinya, que no sé què devia ser, si jo t'hagués d'explicar què feia la vinya en l'àvia, no me'n record. Només sé que anava molt. Va resultar que el ca va venir amb un coní, era caçador de conís. I l'àvia diu, demà farem arròs en cuní per nosaltres dues totes soles, serà el nostre secret. I ho ha estat fins que ara ho dic.
0: Des l'avis de la banda de mon pare, l'àvia meva, me'n record, perquè ella va estar malalta i anàvem a veure-la, mon pare m'anava a veure-la, i només me'n record que me deia, dona'm la maneta perquè quan siguis grossa te'n recordis d'això. I me'n record. I ma mama deia que jo tenia 2 anys quan se va morir. I dels altres avis, bueno, me'n record més, però també l'avi era carboner i me'n record perquè vivien en aquesta casa aquí davant i si anava a veure l'àvia, els fosquets, i mira, me donava una patata frita que fregia allà a la foganya perquè era amb una busqueta de una busca, clavava la busca allà la patata frita i me donava la patata frita. I jo me'n recordo allò. I devia ser també perquè se va morir molt jove, l'àvia. Bueno, molt jove. No és que fos, semblava bé, però no. Llavors l'àvia va venir a casa nostra i l'àvia me'n recordo més perquè va venir a viure amb nosaltres. Però ella, això... Això va, em té present allò, que jo venia a veure-la i me donava allò i no devia tenir res un poc més que la patata frita aquella, bueno, o patates frites.
5: Devien estar al camp, l'avi. Bueno, l'avi del millor estava al camp, sé que se diu, que llavors se va endevinir-se aquí i tot això, que l'avi li va faltar, devien ser tan m'estindit de 100 pessetes com 200, que llavors devia ser un absurdo, per comprar un lloc. No ho va comprar, perquè li faltaven aquest doblers, una petita quantitat, però no ho va comprar. No. L'avi del millor, l'avi en Pere. I sàvia era de nom Joana. Però jo en sàvia, allà que jo anava, era aquí, Can Coca, sàvia anava a fer feina, a Can Coca, aquí estan, ja són morts, menys sa filla no és morta, aquí és que jo anava per jugar. Passàvem per sa vall i Sant Boter i anàvem a Can Coca, baix de tot, allà. A l'entrada, un estudi fosc, i hi havia un llit de ferro i dormíem en dos, bueno, clar, en dos o dos llits. Dos estudis i devien dormir tots junts, amb un matalaf de fues de pinya que el remenava. Sí, no. Llavors, ma mare el devia remenar un poc en allò i ho estava de mos de que el remenessin nosaltres.
1: La gent ho volia, perquè sempre van batallar molt d'anys, antes que no ho van tenir, me'n record que... Però sí que la gent els agradava, volia que es vinguessin juntament aquí, que no haguessin d'anar, anàvem al Mercadal sempre. En Tofologet va ser, era es balla llavors, era d'esquí. I també van batallar anys, antes que no van poder aclarir. Però bueno, van poder... Sí. Però la gent d'aquí almenys volia que s'aclarigués, perquè així ja, qualsevol cosa tenia en vida, anar a Mercadal, i així no, ja ho podem poder aclarir a mitjorn. Sí, d'allò de... Bueno, que jo no em vaig sentir dir mai que es negassin de... Però bueno, te va, havia qualcú aquí, però jo no ho vaig sentir mai. Sempre trobàvem que sí, que volien ser juntament aquí, però no va de córrer cada instant, perquè en qualsevol cosa havien d'anar allà, perquè no, aquí no ho podien aclarir. Sí. El que van fer és unes medalles, de les medalles aquestes, van fer aquestes medalles que era de l'Ajuntament, quan van posar l'Ajuntament aquí. Sí, i l'avi, l'home, va voler comprar la medalla aquesta, però em sembla que és de plata, eh? L'havies de pagar. Sí. Però és l'any que van posar l'Ajuntament aquí.
2: Aquella època va ser una època que jo record molt especialment, perquè el poble estava completament unit cap en aquest ideal, no? I es va aconseguir. És que aquest poble, quan s'ajunta, és difícil de doblegar. Va ser una època molt, molt polida, molt. Des de que hi va haver l'explosió turística, que Sant Tomàs es va urbanitzar, la gent era conscient de que hi havia prou ingressos, o sigui, la gent va que allà es construïa enxalets, es construïen hotels i tal, i tot això se n'anava a rendiment econòmic, tot se n'anava a Mercadal, aquí no quedava res. Era bàsicament això el que la gent va, no? Que era, i nosaltres ho vam demostrar en nombres, que era possible, i la gent ho va respaldar completament, sí. Hi va haver uns anys que poca cosa van poder fer en quant a canvis de canviar la fesomia del poble, perquè ens vam centrar bàsicament en construir l'Ajuntament. Jo sempre dic, l'1 de gener del 1989 tenia un decret que mos de govern balear que mos de que mos ens constituïen com a sotau Ajuntament de Menorca. Teníem aquest decret i una auxiliar d'oficina. No teníem res més. Ho havien de muntar tot i en això mos vam dedicar els primers anys. Vull dir que no hi va haver uns canvis molt importants en quant a l'estructura o en quant a serveis del poble. No? Hi vaig fer ben bé, són 11 o 12 anys hi vaig fer, sí. Vaig ser el primer balla, però d'aquesta època, perquè el que es coneix com el trienni liberal, ja hi va haver ajuntament a Migjorn, que per allò que va durar 3 anys, hi va haver ajuntament a Migjorn, i el primer balla va ser un tal Nofre Coll. Tampoc m'agradava tant allò, la política. El que jo tenia en ment era aconseguir per els mitjors l'ajuntament. Després ja... No he anat a cap pla, crec. No assista a cap acte. No. 9 de juliol vam fer aquest acte de Constitució, vam prendre possessió dels càrrecs i després les dones del poble, sobretot d'aquest carrer principal, diríem així, van preparar una sèrie de menjars, que van posar taules a tot el carrer. La gent va poder participar de lo que havien preparat les dones, o sigui, van fer un aperitiu multitudinari. Aquell dia es van mesclar polítics en tota la gent del poble.
6: Això va ser una cosa que feia molta estona que el Migjorn tenia ganes de so. Però són coses molt males de fer, molt, molt difícils. Ja veus fornells fa anys que van darrere a separar-se i no poden. Allà hi va haver un grup de persones, també hem de dir que jo so ho tinc molt a la baró, i és que se van juntar esquerres i dretes i van fer junts tots la força per separar-nos de Mercadal. Allò va ser una festa grossíssima. Jo en aquest moment de la vida feia feina a Sant Tomàs i no vaig assistir a les coses, però sé que un vespre van fer una ballada de fora a la plaça de l'església, que van venir autoritats de per tot, i després aquell dia que van venir ja, que venien amb el fet de que quedàvem ja separats de Mercadal, la gent va venir de Mercadal a peu fent grupos de gentada que va anar a Mercadal a rebre aquests papers, suposo que eren uns papers que duen, que jo no te puc dir perquè t'he dit que no ho vaig veure. I a la plaça, al carrer Major nostre, hi havia una taula posada de menjar quasi tan llarga com el carrer, saps? Es va fer molta festa. Però jo no la vaig viure, la festa que està així de viure allà dins, perquè feia feina a Sant Tomàs. I era, jo crec que era juliol o per ahí. No sé, no tinc molt clar, però em sembla que era el mes de juliol. I clar, fa feina allà i no ho vaig viure en això. Però bueno, jo al Migjorn sempre vaig considerar que havia estat un poble viu. Ara les coses han canviat molt, perquè tothom té cotxe, hi ha supermercats que estan grossos, que venen de tot, tot això ha fet caure al Migjorn i fa el fet de que surts al matí, jo el veig molt canviat. En el meu temps, jo vaig fer 20 i pico d'anys de dependent de la cooperativa de Sant Crispín.
4: El dia que es va traspassar això, sí, eren al camp i hi havia molta gent allà. Però bueno, jo no vaig fer res perquè tampoc no he estat ajuntament mai ni... Jo no hi vaig anar, però sí, hi va anar a cercar, no sé si era el mando o si era... El grot de balla, jo no sé què. Com n'endreix moll aquest tuet, va ser el primer balla. Sí, me sembla que va ser el primer balla que hi va haver. El Migjorn. Son pare ja avui està molt d'anys, però... Li deien el balla, sí, però era de Mercadal, no... Es va l'aire mercadolenc.
0: Sí, perquè jo allà va fer feina a Cas Ferrer, que li demanen el bar, i no vaig poder anar a participar de la festa, perquè hi havia ara no me'n recordo, però ara vol dir que això, d'un de Mercadal que va venir, en el bar allà, i un arrepenit direu, perquè heu fet això, perquè no anareu al món. Dic, nosaltres ho hem començat, i tu ja no ho veuràs, però això nosaltres ara ho començam i veuràs com sí que anarà bé. Ell era cosa de l'Ajuntament, jo ho havia estat cosa... I clar, i no els agradava tampoc que m'ho anéssim, perquè allò havia començat Sant Tomàs, i Sant Tomàs també els havia donat doblers, els primers hotels que van fer encara eren d'allà. I... Però bueno, fins ara ho tenim bastant bé. Jo crec que no van fer cap mal que vinguessin cap aquí. I ells tampoc no volien que m'ho anés. Nosaltres, quan ens vam casar, encara vam haver d'anar a firmar a Mercadal, perquè eren d'allà, quan m'ho feien. Bueno, mira, això també ho van guanyar, que ja tenim juntament aquí. Jo en el bar, per exemple, no ho sentia gaire, però sempre n'hi havia també, aquí trobaven que era un disbarat. Era un disbarat això, posar-se juntament aquí. Semblava que no havia d'anar, que no havia d'anar bé. I també n'hi havia, que eren un poc contra. Però bueno, mira, quants anys fa ja que la tenim. I jo me'n recordo que sí. Que també mos duen un poc de dir-li a vegades amb els mercadalencs, no sé per què. Bueno, perquè, bueno, cosa d'aquell temps també. No, jo sí que m'agradava que la posessin. No, de festa n'hi havia molta, perquè en el carrer carrer Major que van posar taules en el carrer i pues, m'han de so tot amb coses per menjar i picar i va anar molt bé. Però jo no vaig poder participar per això, perquè fa feina. Però llavors aquell dia va anar molt bé tot, i tothom estava content.
6: Mira, el camp de futbol és una cosa que els al·lots jugaven a futbol. No sé si jugaven en res més que partits d'aquests amistosos, crec que devia ser això, perquè no tenien, crec, ni roba. Però va venir un dia que es van posar en l'idea que havien de cercar un camp de futbol, havien de tenir un camp de futbol, perquè anaven per Sant Pons, era una tanca, i jugaven dins la tanca, jo me'n recordo d'anar-hi. I es van juntar i van aconseguir que el senyor de Sant Pons, que és un lloc que hi ha Vinicudellet, que queda dins el poble, i Sant Pons, que queda més endins. El senyor de Sant Pons els hi va regalar una tanca, però mos quedava molt en fora. Ells anaven a jugar a Sant Pons ja, els al·lots. Jo me'n recordo haver anat a una tanca de Sant Pons i veure jugar, no sé amb qui, amb el Ciutadella, amb qui vulguis. I després vam haver de fer veure si podien fer canvi amb el senyor de Vinicudrellet. I el senyor de Vinicudrellet també el van posar d'acord amb els de Sant Pons. Sant Pons va donar la tanca a Vinicudrellet i Vinicudrellet va donar la tanca en els que volien fer el camp de futbol. El camp de futbol se va fer entre tota la gent del migjorn que va fer feina. No hi havia un duro, no, eh? Ni s'havia pogut replegar res. Van formar una directiva perquè hi hagués ordre i compàs, i tothom que va saber fer coses va anar allà a fer feina i van fer el camp de futbol. Hi va haver gent que va deixar doblers, no gaires, perquè la gent tampoc no era tan rica, no, eh? Avui en dia la gent no podria fer més, que no ho podia fer en aquell moment, que tampoc no fa tant d'anys, fa 53 anys, que el van... quan el van inaugurar, era l'any 71 o alguna cosa d'això, me sembla. I després hi va haver gent que va fer donatius, també. I d'una manera i de l'altra van aconseguir pagar-lo. Després el van passar, jo crec que després el van passar a l'Ajuntament. No sé si un moment donat devia encara tocar a l'Ajuntament de Mercadal. Això ja no ho podria dir perquè no ho sé. Clar, ja se va fer càrrec dels gastos i de totes aquestes coses.
4: Anivava molta gent i va anar. I vaig a ser un dels primers que vaig anar a fer feina en el camp, amb el compressor. I llavors, bueno, anaven ajudant i així com va poder es va fer el camp. Perquè el camp no n'hi havia. Una tanca de Sant Pons. Però havia llobrada la tanca aquesta. I ells sembraven patates i... bueno, no ho sé, boat i coses. I llavors va fer el camp. Anivava, clar, anivava aquí on van ser voluntaris. Però, sí, voluntaris van ajudar i van donar dubbers per fer se, per ajudar, per fer la feina. Llavors va ser del poble del camp i passant tants anys el van passar a l'Ajuntament.
7: Però allà es va donar molta cosa. En Chuck Churic va donar tots els blocs, tenia una fàbrica de blocs. I els vespres, sabaters i gent que jornalers que hi arribaven, bueno, es va començar dins el mes d'abril o sols, cap vespre ja s'allarga, i posaven blocs i muntaven i muntaven i muntaven. I el camp aquell es va fer molt barat perquè la part grossa d'empreses van donar molt. Mestre Simón va fer sarc. Ah, ja no hi és. Va fer un arc de marès i era, però una preciositat. Moltes empreses van donar del camp.
8: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pots recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar Maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

0: posa bé, Cristian.
1: M'encanta, m'encanta aquesta cançó.
0: Jo també.
2: Era.
0: És tan menorquina i tan valenciana a la vegada que... I de res, bon dia a tothom.
2: Bon dia.
0: Tornem a ser aquí.
1: Bon dia, tots els dies pot
2: dir bon dia.
1: Se va aprendre ja fa un parell de programes.
0: Ja ho tenim passat. Pantalla passada. Igual que, clar, jo avui, quan m'han dit fem un especial de Nadal, també pensava, ostres, l'any passat ja vam fer un programa de xerràvem de paraules de Nadal, per tant, pantalla passada, anem a la següent pantalla. Quina és la següent pantalla? El futur.
2: El futur.
0: I el futur què és? Quan després de fotre mos de torró fins a school, que és el que estem fent avui, sí. Dia 7 de gener mos apuntem tots en el gimnàs.
2: En sé d'una que la seva proposició de que no anant nou va ser desapuntar-se del gimnàs perquè no hi anava mai.
1: Massa gasto.
2: No diré noms, però...
0: Clar, però
2: està bé.
0: Però clar, qui no s'ha apuntat mai a un gimnàs el mes de gener o el mes de setembre i es cap d'un any, es cap de no sé quants mesos s'hi desapunta. Tot i això, entra i entra i acabes anant uns dies i clar, acabes anant allà, que el primer dia no, però el segon és un poc de bro, en el gym avui farem unes sentadilles amb unes mancuernes, saps?
2: Bro.
0: I clar, jo vull xerrar vos de com podem anar al gimnàs i xerrar bé.
2: Xerrar bé, està bé, sí, perquè el gimnàs es valora, això. Sí.
0: Clar.
3: Sí, molt.
0: Jo crec que del que més es valora.
1: El nivell lingüístic del gimnàs és...
0: Sí, sí.
2: Bueno, no ho sabem perquè no hi anem. No
0: hi heu anat mai, no us heu apuntat mai al gimnàs.
2: No, mai. No.
1: Jo esport dins un puesto tancat. On fa olor a pet, no. O sigui, directament no me sembla gaire suggerent.
2: Jo anava a la piscina, no. Sí, però després no.
0: Suggerent no ho és, però s'ha de fer.
2: S'ha de fer, és molt, sí.
1: Sí, anava a fer una petxanga a futbol, anava a jugar a tennis, si, mira, a pàdel no hi he jugat mai, però si vols, no, si és per tu, aniria
0: no, no,
1: a badminton.
0: No, són de badminton.
2: Començo a tenir d'aig.
1: Aniria a jugar a badminton.
0: No volem.
1: Però en el gimnàs...
2: En el gimnàs no.
1: En el gimnàs no. I organitzar una partida de badminton.
0: Perfecte.
2: Jo no puc tenir tennis, he d'anar al gimnàs. Sai greu, davant l'os, uf. Quin greu, com ho sap.
0: Bé, jo primer de tot volia dir, en termes de gimnàs, volia dir que bro ve de brother i que vol dir germà en anglès, d'acord?
2: Sí, que vol dir germà.
0: I que és una cosa que empres quan no recordes el nom del col·lega i clar, li dius bro. Però clar, també podem emprar
1: hermano,
0: pany.
1: Hermano.
0: Clar, no, jo m'agrada més pany. De company.
1: Company.
0: O també podeu dir nen, que ve del català, nen.
1: Ui, però si li dius nen te tira una pesa pel cap, no? Què passa, nen?
0: Mira, veus, pesa, alerta amb això.
1: Ai.
3: Saps què?
2: No pot dir res.
0: No, en aquesta secció no es pot dir res.
2: No pot dir res.
0: Aquí jo som un petit dictador, aquí, que comença a marcar pautes, que podem dir, que no podem.
2: Supremacista.
1: Com es diu? Ara m'has deixat intrigat.
0: Pes. Ui, és un pes.
2: No vaig cap pes.
0: És un pes, exacte.
1: Això és masculí i femení, no ho he tingut mai clar.
0: No, clar, aquí tenim un pes, d'acord? I, per tant, fem pesos o aixecant pesos.
2: Germà, anem a aixecar pesos.
0: No, pany.
2: Pany, anem a aixecar pesos.
0: Pany, anem a aixecar pesos.
1: Pany. Quant de pes aixeques?
0: Exacte. O quants quilos, al final aixecant
1: quilos
0: normalment, no? Igualment, penseu que si per cosa haguéssiu d'escriure, penseu que asteroide s'escriu amb es, perquè si escrivim amb am, ho referim a les del Principet, no? Per exemple.
2: El Principet, ja? De 6-12.
0: Per tant, asteroide, si n'heu d'emprar, escriu-ho amb es. Vale. D'acord? Asteroide.
2: Si ho hem de cercar per Amazon després. Per
0: exacte. Vale. Clar, que no us enviïn una estrella, no?
3: Estrella ninja.
0: No, primer de tot, això, jo us volia comentar que en català han xerrat sempre del diccionari i tot això, però que també tenim la figura del TERCAT, que el TERCAT és un ens depenent de l'Institut d'Estudis Catalans que recull les paraules noves i que fan propostes abans de que puguin arribar en el diccionari. Que algunes no hi arriben, o perquè són molt específiques i no val la pena que hi entrin, o perquè no tenen recorregut, com per exemple va ser el cas d'escrònut, no?
2: Cronut, hòstia! Que...
3: Jo vull saber què és escrònut, perquè
0: escrònut
3: anava a dir que era una espècie de donut.
0: No, és que escrònut era una mescla croissant i donut.
3: Veus com sí?
0: Veus?
2: Escrònut. Com has deixat de gimnàs i ja estic xerrant bé. Sí. L'altre pot de torre de llema, sí, sí.
3: No sortim d'aquí.
2: Llema tostada, mos queda, que t'està en ple encara.
0: No, però bé.
1: Atenció, s'han menjat dues...
2: No,
0: encara
1: n'hi
0: queda.
1: Bueno, n'hi queda, és de ser vergonya.
3: Jo no entenc de vergonya.
0: La qüestió, que el TERCAT... Una altra cosa que va fer va ser que en els inicis dels temps, quan van aparèixer el software i el hardware, el Tercal es va recollir i va dir, què hem de fer aquí? I va dir, per exemple, mira, podem proposar programari i maquinari, no? I, per tant, ara en el diccionari hi ha programari i maquinari, d'acord? És a dir, hi ha coses que en els temps pues, sí que hi entren, d'acord? Però bé, anem a coses de gimnàs, el Lots. Sabíeu que Spinning és una marca comercial?
2: Ah, sí?
0: Sí. Con I, per
2: Danone.
0: Tant...
2: Eh? Con Danone.
1: Toma, ja, ara te l'has marcada. Però... Aquesta sí, bona, vas aprendre aquí l'altre dia.
2: Es va.
0: Idò, és una marca propietat de l'empresa Mad Dog Athletics Inc. Que Inc no sé què vol dir, però vol dir coses.
2: Incorporated.
3: Sí. Tinta.
1: Això, sí.
0: Sí, Inc ho diuen tinta. No, però bé, no. Per això el Tercat, per exemple, proposa...
1: Pedro, explica-li què vol dir Inc.
0: Ciclisme de sala.
2: Spinning vol dir ciclisme de sala i està registrat.
0: Ciclisme de sala. No. Spinning està, és marca registrada. Tot i que en espanyol ho fan servir, però clar, el Tercat diu, ostres, fem servir ciclisme de sala. Què és això i no és marca registrada? Wow. D'acord? Una altra cosa és que vosaltres, si haguéssiu d'anar al gimnàs, ja té pinta que no hi anareu, després en sol de mà sempre anau pel món i anau dient allà, és que tenc agulletes, tenc agujetes directament, aquestes, saps?
1: A veure, ara te demanaré una cosa. Una altra vegada, tornant aquí d'Uvora, a Mallorca, allà diuen, estic esbraonat.
2: Esbraonat.
0: És bo,
1: no? No?
0: Sí. Bueno. Sí, cap pega. Amb aquesta cap pega. No, m'ho he mirat avui i està... Però sí, bé, jo proposava cruiximent.
1: Cruiximent.
0: O punxades, no? A vegades és que teniu unes punxades, no? Que us punxa tot, no? Però estàs braonat també...
1: Allà també ho diuen... O sigui, ho diu quasi tothom, que xerra en català.
0: Igualment, per estar esbraonat, que ve de braó, sí. Que no de muñeca... per treure mots de suor i les salives emprem una braonera.
1: Braonera.
0: A Catalunya solen emprar més una canellera de canell, no?
1: De
0: però no farem servir una muñequera, d'acord? Però muñeca no en tenim, no?
3: Això és dels anys 80. Això no existeix, o sí? O sí?
0: Ui, sí,
2: jo ando per sonar.
1: En Son Goku ando. Sí.
0: Jo no vaig a córrer a llarga distància sense una.
3: I te poses braonera?
0: Sí.
2: I
1: una cinta per cap, i la braonera.
0: La cinta a vegades. La cinta a vegades, no la poses. Braonera sí. Bé, també tenim... això, abans havia dit, ostres, les mancuernes. Mancuernes no.
2: Mancuernes
0: és com una barra d'aquest empès que agafes i aixeques i baixa, aixeques i baixa.
2: Aquelles que van corbades.
0: Exacte, és com un pes d'aquest en barra i...
2: Sí.
0: Però petit, d'acord?
2: Què diu, manbanyes?
0: Manuelles.
2: Manuelles.
0: D'acord? O barra curta, això per contraposició a la barra llarga. D'acord? Les que fan el terofil i en barra llarg, una petiteta, d'acord? Les sentadilles són squats, d'acord? I en català ho normalitzaríem amb squat amb E inicial, d'acord?
2: Ah, sí?
3: Squat.
0: No confonguem amb els squaters dels anys 80, que eren ocupes.
2: Els ocupes, els squats.
0: Sí. Els squaters eren ocupes, saps? I doncs no, ara squats amb E inicial i Q ho fem servir per dir sentadilles, d'acord?
2: Ok.
0: Què més tenim? Tenim ses dominades, que és això de posar-se i xicar el pes, no? de suspendre les coses amb els braços, d'acord? I en principi hauríem de dir dominacions. Aquesta proposta... Clar, hi ha propostes que canvien, que després amb els temps diuen això no acaba de funcionar. Jo amb aquesta m'ha costat
3: una mica. No, que aquesta hem de fer una campanya perquè...
0: Però...
3: S'accepti.
2: Dominació d'Àustria.
3: Hem de fer dominacions.
0: No s'ha de veure clara. Sí que veig més clara el tema de pres, de farem pres, no? Fer pressió, que bàsicament pres és pressió en anglès, però que ho dius en anglès i queda més bro, no?
2: Queda més bro.
0: I
2: germà.
0: I cool.
2: Cool. Istanbul.
0: I això, en principi pres farien servir això. I poc més a dir vos, això, que quan us diuen això, peça per amunt, peça per avall, i no puc aturar, estic encegat, faré mil abdominals, mancuernes, flexions, dominades i pres, que sapigueu que la meitat ho hauríem de canviar que no, que farem pes per amunt, pes per avall, que no veu que estic encegat, mida abdominals, manuelles, flexions, dominacions i pressió.
3: M'encanta dominacions.
1: A veure, sí, el que has de fer, a quin gimnàs vas?
0: Al poliesportiu de Mo, perquè jo som molt maonès, i vaig en els de Mo.
1: Bueno, per n'hi deu haver més.
0: Sí, però... També jo, és un tio...
2: Però és més barat, digueu. Tio, ja està.
0: Jo anava a dir públic i popular i aquestes coses.
2: És més barat allà i vas allà.
1: No, bueno, però...
0: No, bueno, de fet, ara no vaig a cap.
1: Jo crec que tu...
0: Perquè com que vaig pagar molts anys, vaig dir... No val la pena.
1: En el gimnàs que vagis, dus la llista de paraules. Hòstia. Per posar allà centrada. I si no te'ls diuen bé, pues no ets xerris, tio. En espanys, no, saps?
0: Si diré, si casa, que em facin un descompte, si no, si m'aixerren malament, que me facin un descompte, no?
2: Pues res, allà va un munt d'informació que no em prenen mai en la meva punyenta de vida.
1: No, jo crec que nosaltres no som gaire d'anar a gimnàs.
2: Espero que ets oients i oients, per el que són jo, xaval.
0: Jo vull creure que un percentatge d'oients dia 7 de gener s'aniran apuntant al gimnàs.
1: Sobretot per reduir el torró. Si han menjat tant torró com vosaltres, el necessita.
2: Poc torró han menjat, pel que podríem menjar.
1: En una hora duis...
2: Mos fa vergonya, ara.
1: En una hora en duis dos de torrons sencers.
0: Però són tres.
1: I encara us queda un altre, va.
3: És de vermell, no?
1: Mira, jo ho recomanaré, bueno, recomana-la tu la cançó, perquè tot això era per posar una cançó. O sigui, tota la història aquesta era per posar una miserable cançó.
0: Clar.
1: Que volem posar perquè sí, perquè mos agrada.
0: No, perquè clar, jo volia xerrar d'això i per tant havíem de posar fitness d'espel de gall. Fitness, per cert, escrit amb una S final i no dues. Perquè amb una és en anglès, en català ho escrivim amb una.
2: Fitness.
0: Segons el Tercat.
1: Que te quedi clar amb una S.

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: fetes les presentacions, ja podeu ser un aquest convit, perquè avui conversarem sobre l'amor en temps moderns. L'amor, allò que de vegades s'ha dit que mou el món. L'amor, i no només és romàntic, determina les nostres relacions socials, com ens comunicam i, en definitiva, qui som. Però tot sovint ha quedat decantat des debat públic. I s'enxerra massa poc com a fet col·lectiu, social i inherentment polític. Una dècada després de la publicació de En defensa d'Afrodita i de l'auge de les alternatives relacionals, més o menys costoses en el debat públic i en els debats de bar, es nota que darrerament hem reculat i hem abraçat la monogàmia. I no només els que abans havien provat altres alternatives, sinó també les generacions més joves, que sembla que ara ja ni s'ho plantegin. I ara, de cop, obres Instagram i sembla que tothom es casa. Pot ser que fugint de la privatització de les altres persones mos haguem perdut en la liquiditat de les relacions i ara tornem a anhelar una solidesa que perduri? En aquest episodi parlarem sobre l'amor en temps moderns i tardocapitalistes.
1: El Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com. Ràdio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuomala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Diem Vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No et perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Heu escoltat la cançó Gener, del grup de música d'Helen, de l'àlbum Sa roba estesa, del 2008. Ara mateix escoltareu una cançó de Suc i Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

0: Després, bé, aquestes paraules han afegit. Jo igualment sé que me continua agradant més de paraules de diccionaris. És una que encara no és en el diccionari del IEC, però sí que és en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és llençolada, que és joc eròtic en el qual un grup d'homes s'asseuen al voltant d'una taula de manera que la part inferior del cos quede tapada per un llençol gran i després una persona situada davall de la taula practica una masturbació a un dels participants que ha de fer creure als altres que no és ell qui rep l'estimulació genital.
1: Això és,
0: una paraula del diccionari normatiu valencià. I fins aquí la meva aportació d'avui.
2: Hòstia,
1: això... És el millor porcatxada de la vida que la sa. Els 10 segons de porcatxada de la història. Els 10 segons de la ràdio de la història. Que te donin ondes. Tots ets ondes per tu. Hòstia.
2: Fem història.
1: Molt bé, sí, sí. Llençolada.
0: Llençolada. Oh, apuntava aquesta paraula.
3: Per anar a València no hi ha vol directe, no?
0: En Sibèria hi ha un de Welling, que en si estiu hi ha Welling i Ryanair.
3: Si estiu llençolada, tot. Llençolada.
2: Bueno, augment dels vols de València.
3: Poca broma, amb l'IEC s'ha actualitzat per damunt de les possibilitats.
1: Molt bona aquesta.
3: De les possibilitats del territori de parla catalana. Moltes gràcies, Cissé, per aquesta secció que sempre ens agrada tant i aprenem tant. Joder. Fins la pròxima. Gràcies.
4: Porquetjades! Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: nerviós. I a més tothom em veig de creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir-te sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Ràdio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

prop de sa ciutat, viuen els somnis d'extraradi. Somnis que somies i voldries fer realitat.

0: Bueno, benvinguts a la tercera entrevista d'aquest podcast d'Esfar Cultural Gris i Mig, dedicat a la fotografia documental. Avui tenim un fotògraf cèlebre aquí a Menorca, que ha recorregut poble a poble, pam per pam, que és en David Arguimbau. David, benvingut.
1: Hola, Santiago, com estàs?
0: Molt bé, encantat de... Encantat d'estar aquí amb tu. En David ve a presentar dos treballs i especialment un que jo penso que aquí és Mercadal té un pes simbòlic molt particular, que és el treball de la Dana, 150824. Què ens pots contar sobre aquesta feina, David?
1: Bé, això va ser... Mira, ara ho contava. El mateix dia, que jo no sé quin dia era... de la setmana, sí, recordo que la meva veïna, la filla del meu veí, treia la mà per la finestra i vaig estar fent unes fotos molt bucòliques, perquè ella li començaven a caure quatre gotes a la palma de la mà, i son pare li va agafar la mà, eren dos braços que sortien per la finestra, i va sortir una foto, bueno, pues això, molt bucòlica, les primeres gotes, i en cap moment pensàvem que el dia acabaria com va acabar. Vale, després ja em van cridar que estava passant el que va passar i no vaig poder passar de l'O.
0: Clar.
1: A l'O era... Allà es van quedar aturats i sí que vaig fer feina a l'O de les inundacions d'allà. I bé, i el dia següent, sí, el dia següent vaig venir i quan s'aixecava el dia i vam veure el resultat. Ja no hi havia aquelles fotos del torrent ple de cotxos que ja els havien llevat, però sí que hi havia les cases i la gent pues, preocupada. Claro. Certament no teníem encara en l'imaginari el tema de València, claro, amb el qual no teníem una referència de res. Màxim teníem lo de Sant Llorenç d'Escardassà, de Mallorca, però bueno, aquell moment impressionava molt.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dogfest. Ja disponible la temporada sencera a radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

0: som molt presoners del moment social en què ens toca viure. A finals del franquisme hi havia moltes ganes de canvi, de sortir d'aquell ambient de quarter. Tothom imaginava una altra realitat, una societat diferent, un aire més respirable. Ara que tenim llibertat, economia globalitzada i mil capricis a l'abast, costa més guaitar rere la paret.
1: Època de muda. Capítol 32. La Menorca més enllà.
0: La gent que està preocupada pel futur de Menorca es planteja com podria ser l'illa d'aquí a 15 anys. Haurà seguit el camí de les illes germanes? Com estaran els aqüífers? S'haurà resolt el tema de l'habitatge? Com es gestionaran els residus? Als anys 80, la gent que es mobilitzava per evitar la urbanització d'espais emblemàtics era acusada de frenar l'economia. Als anys 90, es pregonava que el progrés eren més camps de golf i més ports esportius. Sobre el canvi de segle, es van viure repetits intents d'un gran dic al port antic de Ciutadella, que incorporava una urbanització fins a Cala amb Blanes i altres barbaritats. En algunes convocatòries electorals, el tema central va ser si desdoblar o no la carretera, o si incorporar-hi grans rotondes de dos pisos i un camí no motoritzat que vagi agafant terreny per al futur. Bona part d'aquests intents d'important transformació de l'illa van quedar a l'aire, després de nombrosos titulars, dotzenes de rodes de premsa donant les coses per fetes i d'una gran activitat per part de gent que mai s'ha resignat a deixar d'imaginar un futur millor. Ara, Menorca viu un debat creixent sobre la quantitat de turisme que ha de tenir i sobre les tipologies que convindria o no promocionar. Es tracta de veure quanta gent es considera adequat reunir sobre l'illa i el litoral que l'envolta i poder parlar de quins límits convindria contemplar. Però hi ha pressions per evitar que s'aprofundeixi en aquesta anàlisi. La situació recorda un poc el Tina de Margaret Thatcher. There is no alternative, deia la dama de ferro, referint-se que només hi havia un camí per l'economia.
2: If the state wishes to spend more, it can do so only by borrowing your savings or by taxing you more. And it's no good thinking that someone else will pay. That someone else is you. There is no such thing as public money. There is only taxpayers' money.
0: Però a Menorca jugam amb avantatge. Aquí sabem com serà Menorca d'aquí a 15 anys si no aconseguim adreçar el camí. Serem com a Eivissa. La incògnita és com serà si ens esforçam per trobar un camí diferent. Per imaginar un altre futur, és imprescindible llevar-se les clocales i atrevir-se a parlar de coses necessàries, de reptes que cal superar, d'opcions que es podrien emprendre. Els analistes socials solen dir que la visió de Thatcher i Reagan es va acabar imposant per dues deficiències importants dels que ho veien diferent. Per una banda, es pecava d'immediatesa, de pretendre que les coses es facin d'una altra manera amb un curt termini de temps. I això no funciona. La majoria dels espais que es van conservar a Menorca van requerir de campanyes superiors als 10 anys. En alguns casos, superiors als 20 anys.
3: Convindria una cançó per poder dir-vos que no.
0: L'altra dificultat que va sorgir són les visions que pretenen canviar-ho tot sota la premissa que, d'una altra manera, no val la pena fer res. No som als anys 70 i la realitat sol ser un mosaic de peces. fa 2.500 anys, Heràclit ja tenia clar que l'única cosa immutable és el canvi.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Check Pons.

tan enfora i tan a prop dels teus braços, d'aquests llaços que em fermen. A la costum i a l'amor, la fragància d'un record, un moment distant que m'atraca, el ressò d'una cridada, tan enfora i tan a prop.

El silenci és el dolor d'un buit ple de melangia quan et gires i estàs tot sol. La frontera del demà obre una porta al retorn. El refugi de la calma on espera el teu consol. Obligat a la condemna d'una mateixa presó,

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

cançó on deixen el barram. La passió resulta un artifici, una bravata. La recança és l'excusa més barata que mai s'han inventat per dir l'amor.

els teus ulls. Cercava mil excuses per seguir xerrant amb tu. Em vaig xicar allà, jo no em vaig tenir valor. Però vaig sentir una cosa que fa temps que no sentia, que em fa un poc de cosa de dir. Que qualque gent podria opinar

0: Necomptables!
1: Ui, en directe!
2: Bon dia i alegria. Com estem?
1: Que m'ho has dut,
3: molt
1: sisè.
3: Bé, sisè.
2: Avui, mira, avui m'he cansat ja de ratllar de català i avui volia xerrar d'altres llengües.
1: T'has cansat molt ràpid.
2: Bé, perquè bueno, hi tornarem, passis pena. Continuarem ratllant de català.
1: Cada dia hi torn.
2: Però saps què passa? Mira, segons etnòleg,
1: Qui?
2: Clar, tal vegada ho hauria de pronunciar Oleguer, una mica més a la francesa, no? Etnòleg.
1: Oleguer Freses.
2: No, etnòleg, és una de les fonts d'aquestes lingüístiques, una de les més conegudes, no? I bé, actualment estimen que hi ha poc més de 7.000 llengües al món, llengües vives, en dades del 2023.
1: Ja, n'hi ha massa. Escolta, anem a començar a reduir aquí, que això no pot ser. Mantenir tot això no pot ser.
2: No pensi, jo quan estudiava solien xerrar de 8.000, 9.000. Això vol dir una que torbell i dues que moren moltes cada dia de llengües.
3: Les llengües es moren, o què?
2: I, sí, ja, desapareixen. Deixen de xerrar. Bueno. I clar, nosaltres sempre reivindicam la nostra, bàsicament, perquè és nostra, però ostres, hi ha moltes llengües al món que es podrien reivindicar i que hi ha algú que els hauria de reivindicar i no els reivindica perquè per això es moren, no? Perquè si no els reivindiquessin no es moririen. I bé, i per exemple, tenim un estat com Papua Nova Guinea que té al voltant de 840 llengües,
3: wow.
2: D'acord?
1: Ostres, tu!
2: És un estat que és més petit que l'estat espanyol i ja veus. I més curiós que fins fa un segle, un poc més, no havien tingut, bé, això és pel que he llegit, però no havien tingut mai cap problema d'entendre-se, fins ara que la llengua oficial és l'anglès.
4: Ah. L'anglès, sempre.
2: En el moment que hi ha una llengua que s'imposa és quan venen els problemes. Ostres, tan feliços que podríem ser tots, perquè clar, penseu que també la ONU reconeix 193 estats. Per tant, si tenim més de 7.000 llengües i 193 estats reconeguts per la ONU, a quantes llengües per estat surten?
3: Ja no sé. Bon vol de matí. Però sí, jo què sé.
2: Clar, no.
3: No sé quina hora.
4: No us dona, no us dona sa vida per...
2: Xec, tu que és de lletres, quan surten? 7.000 entre 200?
4: 10 per am.
3: 10 o 12.
2: Però bé...
4: No te dona sa vida.
3: Però quantes dones? Quantes donen?
2: Quantes dones? No, jo no ho he calculat. No. Joder, sí, jo pensava que vosaltres m'ho sabíeu dir. Sí, ara aquí no ho tinc,
3: Tu segueix.
2: Però bé, jo xerrava de llengües del món per acabar xerrant. A veure, un fet innegable és que vivim a l'estat espanyol. Clar, l'estat espanyol, quantes llengües diríeu que xerren? No oficialment, sinó llengües que territorialment s'aixerren. Clar, una altra cosa és que me diguis, no, ha vingut un parlant d'urdu, no sé què. Sí. Però surdo no és una llengua que xerris a l'estat espanyol com a territori, no?
1: A partir de quan es considera que se xerra sa llengua? Per quants de parlants?
2: Amb una tradició.
1: Ah, vale.
2: Amb una tradició, clar, a veure...
1: Anglès, francès... Xerrar amb un de francès, o no?
2: No, però no comptam això. Comptam en que els nadius de generacions endarrere xerren una llengua, no? Per tant, quantes llengües me diríeu que se xerren a l'estat espanyol?
3: 10. Mira, per mitja, 35, que és el que sortia en 7.000 entre 200.
2: Allà va. Vas desencaminat, però molt bona la calculació. Molt bon càlcul.
3: Gràcies, l'ha fet un iPhone. Que no patrocina aquest font. Que estic com el Rambú, que si volen patrocinar.
4: Cercant patrocinadors.
3: Vale, que faig feina allà.
2: No, en Txec no va desencaminat. Perquè...
3: Si no ha dit res.
4: Jo he dit 10.
3: Ah, vale.
2: He dit 10. I clar, després depèn de com consideres llengua, que tal. Però clar, si consideram el gallec i el portuguès com una sola llengua...
3: Hola.
2: Perquè...
1: Buah, tio, quan te passes.
2: Clar, és que si no és l'estat espanyol, se xerra gallec i se xerra portuguès. Després també tindríem, abans, si es consideram l'asturiaonès com una sola llengua, o consideram, per exemple, que l'extremenyo de les Urdes és una llengua a part. Clar, és a dir, hi ha coses allà, per filar prim... Que val més tampoc no entrar molt amb el de so. Tampoc podem comptar el Silvo Gomero, perquè el Silvo Gomero és un llenguatge, el Silvo Gomero no és una llengua.
3: El Silvo Gomero com xerra?
2: Així, exactament així.
4: Silvo Bolson.
2: Si fas... Pues estàs fent una vocal i si fas... n'estàs fent una altra. I, no,
3: et saps? Sí, ets un fidel. Pues tu, més...
2: Això és. No, però El Silva Gomero, en principi, se xiulava a partir de... Clar, ara tenim un mòbil i, ostres, espera, avisarem un WhatsApp, no? No, en aquella època estaven allà a la Gomera davant de banda de Silla i enviaven quatre xiulades...
0: No me contestau? I... Jo t'estic xerrant aquí.
2: I vindré d'aquí, no? Vindré d'aquí una estona, saps? I originalment ho feien a partir de Sillengo Guanche. És a dir, el Gomero, el Silva, se representava a partir del Guanche.
3: Ja més, dus més de 10 llengües, ja.
2: Però quan el Guanche... No, però un és morta i l'altre no és llengua, tio.
3: Ah, vale, el Silva.
2: I quan quan va desaparèixer el Guanche, pues van començar a xiular damunt del castellà. Però clar, no ho podem considerar, no podem considerar una llengua. Igual que tampoc consideram aquí, amb aquest recompte, com a llengua territorial, escaló. Que escaló és la llengua de gitanos, d'acord? Que es basa en el romaní, que el romaní és un d'europeu, però bueno, està bastant més emparentat amb sindi i panjavi, no? D'escaló, per exemple, ens han arribat paraules bastant interessants com xaval, calés, jalà, i no surten al diccionari, però el de mudar i currar també són d'origen caló, no? Però clar, caló no ho podem pintar en un mapa tampoc, i per tant no se sol considerar en aquesta llista de llengües territorials.
3: Impressionant.
2: Com a llengües territorials, considerant tot això, jo me'n surten 9 de llengües.
4: Ui!
2: Per sota bé, mira, només considerant que el portuguès i el gallec són dues llengües diferents, ja ho tindríem. Tenim el castellà, tenim el català, tenim l'occità, tenim l'aragonès, tenim el basc, tenim l'asturiagonès, tenim el gallec, tenim l'àrab i tenim l'amazic.
0: T'has deixat el principat.
2: Però és que l'estat espanyol hi ha tantes versions de Le Petit Prince que és que...
3: El principat.
2: Jo sé que em fa més ganes de llegir és en manchego, saps?
3: Perquè
2: en
3: manchego?
2: Es diu El Principete.
3: Aquesta la vull jo. Aquesta la vull jo.
2: I clar, fa gràcia.
3: Ai, que bo.
2: Però bé, tenim aquestes 9 llengües. Tenim el castellà, que és l'única llengua que és oficial a tot l'estat, d'acord? És a dir, això que dèiem abans, ostres, no ens haurien d'imposar. El castellà s'imposa damunt les altres llengües de l'estat, d'acord? Sigui d'una manera o d'una altra, és l'única llengua que és oficial a totes les altres comunitats autònomes, d'acord? També teníem el català, que no l'he dit perquè ja el dono per com assumit, que ja el coneixeu, ja n'hem xerrat en altres programes, és a dir, no...
3: Sona.
2: També tenim el basc, que després les llengües se classifiquen en tipologies lingüístiques, no? I, per exemple, tenim llengües xineses, tenim llengües semítiques, dintre de les semítiques hi ha les llengües àrabs, no? Tenim les indoeuropees, que és on hi ha les llengües germàniques, les llengües romàniques, com són les nostres. El basc segueix una branca totalment independent de totes aquestes i no està emparentada en cap altra llengua. Sembla que antigament sí que havia estat emparentat amb el gascó, però el gascó ja és mort. I per tant, no mos va, bueno, xerra una mica sols, País Basc, Nord de Navarra i França. De tot el que us he dit, és a dir, jo crec que com més us pot sorprendre, no m'heu dit res, però bé, ja us ho dic jo, és que l'àrab sigui una llengua espanyola.
3: No m'ho sorprèn.
2: No m'ho sorprèn? Ostres, jo em va sorprendre. L'àrab de Ceuta, o d'Arija.
3: Ah, clar.
2: D'acord? Ceuta és una població on... me sembla que un 20% de la població són policies o militars. I els qui no, pues molts són àrabs. No sé si, clar, jo, com sabeu, m'agrada ratllar de futbol.
3: Com se plaça mirant.
4: Que cabrón!
0: És un gueto, no? Un gueto.
3: I jo.
0: En Pedro està a punt d'explotar.
3: Jo vaig ser estonat. Ai, que vull fer una vermuta, és igual.
0: Tu se passa mirant i vas a cagar i a pixar, ho sabem.
3: Bueno, sí. És que vull fer una vermuta i que s'ha hagut d'esquivar. És igual.
2: Jo tornava a ratllar de futbol.
3: Les policies, no? És igual, és igual. És igual.
0: Pedro va passejar.
4: Ho hauràs d'explicar, no sé.
0: Va passejar els cans i ara, bueno, té les seves obligacions.
2: Però bé, la qüestió, que s'estima que un 42% de cens de Ceuta són araboparlants, d'acord? I en canvi Melilla no està a zona àrab, sinó que està a zona masiga. D'acord? A Melilla, la llengua pròpia de Melilla és el samasic, també conegut despectivament com bereber. No? Passa que bereber ve de llengües romàniques, ve de bàrbar. No? Ja són els bàrbars, els berbers. No?
3: Bereber
2: i no, per això no mos agrada a nosaltres, no els agrada a ells emprar amasics. I amasic és la llengua que xerra a Melilla i territorialment una llengua totalment espanyola, igual que l'àrab. I quan comencem a respectar-nos tots una mica entre tots, viurem més tranquils, no? I això era per avui.
3: Gràcies, tio, quan t'apomento.

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: tu dama pensa creure que som preciós. En dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir-te sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de...

0: llegeix llentrisca.
1: Interstici reuneix tres veus de la jove poesia balear: la llucmajorera Cecília Navarro i els ciutadellencs Anaïs Faner i Joan Roger. Tres estils poètics diferents que tenen en comú la força i l'energia magmàtica de la joventut. Un test poètic i profètic d'una poesia que exclama, desbrossa el seu camí.
0: Hola, Radio Farer! Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer! Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat la cançó Moments de Glòria, de Mosh, del disc Resultats Immediats, 2012.

0: Never Desperate Sims.
1: Es colors que fan quants llàgrimes m'omplen els ulls, se saliva en el

tan dur com un mai més. I feixuc com les paraules

0: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: 1, 2, 1, 2, 3.

quan jo era un fiet, l'avi endú a passejar i agafats de sa mà, mirant el cel,

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Idò, benvinguts, benvinguts, parlat finalment amb aquestes després d'un de quants intents que m'ha fet vergonya dir-ho, però no és la primera vegada que començàvem aquesta entrevista, però bueno, aquí, així funciona amb aquestes, xicos. Àngel i Sepe, què tal?
1: Bones, molt bé. Superbé, superbé. Sí. Cap pega.
0: Molt bé, doncs anem a fer la punyetera entrevista aquesta i que tinc ganes que estigueu amb aquestes, que ja m'estranyava jo que no hi fossi. Bueno, crec que vam intentar la anterior temporada i no va quadrar, però és el que passa quan tenim agendes així com tenim nosaltres, tio, que estem amb 25 coses i és el que passa.
1: Total.
0: Antes de començar amb el grup, m'agradaria que me contéssiu un poc de tots dos, pues això, com començàveu a tocar, com us començàveu a interessar en la música, més en plan, hosti, això no és algo que m'agradi, sinó que és algo que jo vull fer en la meva vida o algo que és més important que lo normal. No sé com comença per vosaltres, això, si supos que de petits, no?
2: Jo crec que tots dos tenim un background bastant similar, perquè tots dos som pianistes, justament. Vull dir que has cridat en els dos teclistes del grup. Però, bueno, que sí que es ve que tots dos passant per conservatori, per clàssic, no? Per aquest repertori més clàssic i tal, i cada un suposo que és la seva manera. A la meva manera, sí que vaig tenir un moment d'una mica de ratxamè del sistema i de tot com funcionava, no? I fins i tot de deixar la música durant un any. Estic xerrant de quan era bastant jove, eh?
3: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts, amics, amigues. Amb aquesta sintonia arrencam una vegada més aquest programa de Sagramola. En aquest cas, arrencam també nova temporada i farem un recorregut per algunes de les publicacions que es van fer dins l'any 2025. Un any amb moltes publicacions musicals que mos donaran per passar moltes estones escoltant i descobrint les novetats de l'any. En aquest primer descobrirem en Blai Barber, Bonsé, Dàlia, Drac Negre, Guillem Sol de Vila i Isam Melis, un any ben profitós i ple de sorpreses.
1: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tua Mala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

A caminar pel camp fins a Son Bou i he vist els trencs solcant l'enfront de Llucalquelba. Sota un cel generós, perfumat de llentrisca, les figueres lliuraven en terra els seus fruits. Pel barranc verd d'Esbec entre ses canacies, Son Boter dava un mar d'un profund blau turquesa. Desterrades les aus, orfe d'antigues dunes, jo em pensava gelós que el paisatge era nostre. Dins les xíquies la gent llença llaunes i fems. Ara em tanc en la nit de sa rocassa i cant amb amor tot allò que perviu d'aquesta illa explotada que estim amb dolor de fill pària. Ja no hi ha vell marins als penyals de Fornells. S'omplen totes les cales de bars i de murs. La llum grega estanyeix de renous asfaltats. L'idioma en què escric no l'entenen ni els morts.

L'avaginem ballant. Si malles l'amor amb mitges veritats, també es desfarà el que es fa. M'alleuja veure plor el meu llagrimeja, fa temps que es va assecar. Criar

amb llenguatge d'estrelles i animals. Si vols el de les pedres, callarem, mesclant saliva i llenguatge.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satèl·lit EK el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Però tingui en compte que aquells esdeveniments m'havien fulminat com un llamp. Amb prou feines havia sentit res més que un cop fort que m'havia capgirat. Però ara, despertada amb massa rudesa de la sotregada, volia reviure aquella experiència fugaç pas a pas, gràcies al màgic autoengany que anomenem memòria. 24 hores a la vida d'una dona, de Stefan Zweig. Si encara no heu llegit Zweig, no sé què esperau. Espectacularment prolífic, aquest autor austríac és especialment apreciat per sa manya que demostra a l'hora d'escriure novel·la curta, sempre amb aquest toc de romanticisme i melancolia tan seu. A 24 hores de la vida d'una dona, una distingida dama anglesa se sincera amb un senyor que ha conegut a l'hotel on tots dos estan allotjats. Li explica el que va ser, a la vegada, el pitjor i el millor dia de la seva vida. Li confessa com, durant 24 hores, va deixar de ser aquella vídua irreprotxable per deixar-se endur per una passió irresistible. Va quedar captivada per un home que no coneixia de res, un jove polonès molt atractiu que va conèixer a Monte Carlo, un jugador molt problemàtic. I no vos dic res més, perquè és una narració tan curta que val la pena que us hi vegueu immerses vosaltres mateixes. Té una bellesa increïble i, sense dubtes, és una de les més estimades per lectors de Stefan Zweig. Amb aquest tema de la memòria que és sempre tan present a sobre de l'autor. La podeu trobar editada per Vien Edicions a la seva col·lecció Petits Plaers.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.
3: Overcocks

0: mira llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

0: Mariners, marineres, benvinguts a la Mà de Contes, aquí a Ràdio Farma Norca. Seguim aquesta travessa i jo, qui us xerra, som l'Andreu Jamburo, ja ho sabeu. Estem a prop de la lluna plena. I ja sabeu que la lluna agita la marea, agita les emocions, els comportaments. Hi ha qui es converteix en un llop, qui sap. Vosaltres què feu quan hi ha lluna plena? Sou dels rituals, dels que aneu a dormir a la platja, dels que traieu el cap pel balcó i us preneu una copa de vi mirant-la o un suc de pinya? Què feu quan hi ha lluna plena? La història d'avui va sobre la lluna i sobre un encarregat que va tenir la tasca d'haver-la de cuidar. Ara veurem com li va. Va, deixem de banda la realitat, deixem de banda les obligacions, desconnectem un poc i trobem-nos en aquesta història que està ben il·luminada per sa lluna.
1: Andreu Jamburo presenta La Mà de Contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Ja que han llegit el llibre Amor i no, el llibre acaba amb un poema que ara mos vaig a llegir, que està traduït aquí en el català. Vale. Es diu: l'ocell que pensaves haver suspès va batre l'ala i se'n va anar. L'amor és lluny, pot esperar-lo. Quan no l'esperes, aquí el tens. Al teu voltant i ben de pressa. Ell ve, se'n va, després torna. Tu creus que el tens, ell t'evita. Creus que l'evites, ell et té. L'amor, l'amor, l'amor. Ja està, d'Anna Carmen, de George Bizet.

Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com. Radiofar se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Woo, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia amb vinils i, si vas en família, hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

un raig de lluna entrat. Per la persiana mig oberta d'una finestra del passat. De la casa antiga i freda

spentinant els records que et graten el cor.

0: Llegeix llentrisca.
1: Deriva flor, del ferrierenc Damià Roger, és un poemari extraordinari. La seva millor obra fins ara. El poemari és una reflexió al voltant de la mirada com a acte creatiu. Com aquesta, s'entaula en les coses petites, en el detall, per revelar-hi allò que separa l'endins del de fora. Una celebració de l'acte de crear i de les coses quotidianes. Escrita en versos de mètrica catalana, amb exquisidesa en el tractament de la paraula i amb la recerca de l'expressió justa i nova per esdevenir una nova realitat.

cançons, sempre cercant les sensacions. Ja sé que ser gos és més gros conspirador, només el vent sa germanor de no ser un mateix sinó part d'una unió, d'una sola comprensió, un esperit en expansió que sempre creix i sempre brilla, més que una simple sensació. Ven d'una roqueta rodejada de la mà, d'una família bona que me va mostrar estimar, una dura pena que m'obliga a rimar i un germà de tinta que me va animar, un miler d'artistes que me van alimentar, un miler de pistes per trobar, un miler de llistes, de ses que no vull entrar, i una sola vida que m'empenya a millorar i millorar.

roca, una pedra, una mosca, una branca. Una idea s'enfoca i veig tanta llum blanca. Ni sapó, ni esllam, ni estró. Res me molesta i sent com s'ànima se fusiona amb escó. És una festa i sent el so del món dins jo. I només resta el descans infinit. Està escrit en el destí la nostra gesta. I mentre es dalsa cresta de sola, se mescla i tot suma, m'ofeguen s'espuma. Tanta calor de sa llum, de sa lluna, i m'aixut dalsa d'una, m'aixut dalsa d'una. Veig una estrella llunyana. Ja no tenc gana ni son ni set, sa llum ja no brilla, s'apaga. I torna sa fosca en el carreró.

0: Quant t'agrada la cançó aquesta?
1: Canta, tio. Canta. El posem als concerts, has de sortir.
0: Te trauria.
2: Nius de porcatxades!
0: Uau!
1: Estem avui sembrats, xavals. Una protesta convocada contra la massificació turística als carrers de Ciutadella atreu a 7.600 turistes vinguts de tot Espanya.
0: Van veure com atracció turística.
1: Van veure per Insta que hi havia molt bon ambient, que l'allotjament era barat perquè era temporada baixa, i van decidir fer una escapadeta. Declara un jove vingut de Toledo, o de Madrid, o de Burgos, és igual, m'ho invent. Baleària llança una nova connexió entre Ciutadella i Alcúdia amb el seu nou servei de tirolina. Estimem una durada de 90 minuts si agafes arrencada des del canal Salat, afirma un directiu de l'empresa. Tindran servei de wifi gratis, però t'educo que recomano no treure's mòbil per si ve una gavina i te'l fot.
2: Si quedes enmig...
1: I el Club Esportiu Mercadal aprofita la reforma de l'estadi de Sant Martí per construir un pàrquing soterrani de 536.000 places.
3: Hòstia!
1: Aspiram així a cobrir un 50%, de més d'un 50% del pàrquing del mercat de nit des dijous. A fin de dia.
0: Em pensava que aquesta setmana hi hauria una notícia d'en Tauli, però sembla que serà la setmana que ve.
4: Arriba la quarta temporada de Porcatjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

surt el sol a poc, dibuixant ombres i formes que difoses apareixen entre la boira que es fon i el levessa de la son. Fa un badall una somera, canta el gall, s'estira un

cada dia és el mateix. Començarà una aventura, encara que es repeteix. La vida no diu mentides, cadascú fa el seu camí. Escrivim la nostra història, tant si ets pobre com si ets ric.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Vivim una època una mica extravagant. La gent lloga cadires allargades a la platja per no tocar l'arena. Però quan la platja queda com un macà i sense arena, com passa aquest any a Sant Tomàs, ningú vol llogar cadires. Llavors l'Ajuntament planteja dur-les a Vinigaus, platja verge on hi queden parts amb arena, amb l'objectiu que la gent pugui llogar les cadires i així no tocar l'arena.
2: Època de muda. Capítol 16. L'ordre dels factors polítics.
1: El fenomen del sobreturisme està esclatant com a problema al nostre món proper. Fa temps que es viu a zones com Venècia o l'Everest, però les manifestacions succeïdes a Canàries el passat abril han obert la caixa dels trons també a les nostres illes. Aquestes darreres setmanes hi ha hagut mobilitzacions sobre aquest tema a Eivissa, a Mallorca i també a Barcelona. Però ves per on? La concentració que va omplir de gent la plaça Biosfera de Maó va ser interpretada per l'equip de govern del Consell Insular com una manifestació amb finalitats polítiques. Aquesta estratègia de posar la notícia en un marc d'intencionalitat política pateix de dos defectes encadenats. En psicologia se sol explicar que els nostres pensaments flueixen al cervell de manera bastant automàtica i que de vegades no encaixen amb el moment ni l'entorn on ens trobem. Un d'aquests pensaments distorsionats apareix quan usem un mecanisme conegut com a projecció, que fa que imaginem que la gent pensa i reacciona com ho faríem des de la nostra òptica. Quan un càrrec públic explica la manifestació com una operació orquestrada per les formacions adversàries, mostra un esquema analític on la política queda relegada a la participació activa en partits i on no es concep que hi puguin haver activismes polítics que no estiguin prèviament mediatitzats per aquestes estructures que ara es troben a l'oposició. I aquest és el segon defecte que s'evidencia. Pensar que la gent només es pot posicionar en base al que diguin les formacions polítiques i no al revés. L'ordre dels factors aquí és important, molt més quan es tracta d'un exercici democràtic impulsat per associacions cíviques. Moltes de les temàtiques que afecten la societat són advertides des de la ciutadania. Pensar que sempre ha de ser al revés és mirar la democràcia d'una manera molt segmentada. Oblida qui així ho analitza, intencionadament o no, que exercir la política directament des de la gent no hauria de ser un motiu de crítica institucional que destila enyorament de temps arxivats, sinó objecte d'aplaudiment. Oblida que, si bé l'article 6 de la Constitució diu que els partits polítics són un instrument fonamental de la participació política, l'article 9 diu que els poders públics han de facilitar la participació de la gent en la vida política, econòmica, cultural i social. D'això anava la concentració, divertida i amb contingut, de la plaça convertida per un dia en Cala Biosfereta, on sí que hi havia remei a llogar cadires. Anava d'analitzar i suggerir modificacions al model econòmic, de defensar valors culturals i territorials, de posar veu a la indignació d'una societat que veu que creix en turistes i baixa en resultats positius. Anava, idò, d'opinar i proposar mesures, de fer política de la bona, directament, amb organització i amb una voluntat clara de continuïtat.

dos plecs. Tres plecs. Un plec, dos plecs, tres plecs. El vestit em fa campana. Giro el temps i ja em mareig.

need. Black, dos blacks, tres blacks. Un plat, dos plats, tres plats. El sopar és a la gelera.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

però in canvi jo estic aturat. M'he quedat sense piles, són com un trastorn.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

Ni una llàgrima de mi tindràs, la nova novel·la de Graziella Lleonart. Una ficció ambientada en la Menorca islàmica sobre la relació entre l'últim raïs de l'illa, Abu Umar, i el seu pare. Un governador tan impecable com despietat, però també amant de la poesia i la cultura. Una obra que explora les relacions familiars, la corrupció, els deures i el llegat, així com la llibertat individual i l'amor. Trobaràs el llibre a la venda al web llantriscaedicions.com i a la teva llibreria de confiança.

els corrents que va trobant. Guien un bord ordinari

0: Que pots cantar més caramelos de boca?
1: No.
0: No?
1: Milagre, no em puc fer. Jo t'entenc a mirar, perquè jo no sé si s'atura o segueix. Això, la fa rellar.

0: mica més. Ja està. Oh, ben altres, tu. I ella plora, i ella plora. Quin desastre.
1: Aquesta vegada ho proposam des d'una perspectiva diferent, perquè normalment estem xerrant de temàtiques específiques que mos ajunten, però avui tenim en nosaltres una persona molt especial i tenim ganes de xerrar amb ella des de sa trajectòria. Tenim així una de ses veus més personals i també icòniques de sa nostra música, unes veus segurament de ses més consolidades del panorama musical. Bon dia, Anna Ferrer.
2: Bon dia.
1: Com estàs?
2: Molt bé, emocionada.
1: Que bé, estem molt contents avui que estiguis aquí amb nosaltres, perquè, bueno, ja ho hem explicat, aquesta veu que ha recorregut no només Menorca, que s'inicia i veu de Menorca, i s'ha projectat per tot.
3: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.
4: Bones, això és S'altra veu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobre taula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui mos aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i l'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
5: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara el necessar per anar al primer glosat de la setena temporada de Sa Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
3: S'altra veu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
1: D'aquesta màquina infernal, anem a tota velocitat, ben vestits i preparats.
0: A continuació, una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sabeu d'Espoble, gravat el 2016.

Jo, que sóc també grec i voldria trescar com un fauna les illes fulgents de l'Egeu, canta els llocs seculars que vaig veure del Lot i dic: cal em porter, Macaret, el que ho fa. Trabaluja, som bou, serenal d'en Castell. Cant, i escric amb amor el nom de boscos purs on jugàvem feliços a guerra els amics i on anàvem ma mare a cercar esclata-sangs. Salzinada en sa l'hort, sartigueta, llucaig, la cucanya, ses rambes, miniatzau el coig. Vaig recórrer amb mon pare els camps de l'illa just quan tenia 9 anys i era immens l'horitzó. Entre cants que encalçaven lladrant secs conills, vinia guarda, es banyul, tordonell, sabobal. Ho record mentre escric abocat a un futur estranger encimentat de forrents i de bars. Els paisatges d'infància no existiran més. Aquell món que somí s'ha acabat i ja és mort. No vull viure per plany a cap temps esfondrat. Serà un vers de revolta el meu verd testament.

0: Bones! Açò és S'altraveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera. En aquest primer programa començarem fent sobre taula conversant amb sa convidada d'avui, la Joana Triay Vidal, que des de Ciutadella us ajudarà a recuperar sa figura històrica d'una de ses glosadores més antigues de Menorca.
1: Seguirem fent memòria en sa col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes del glosat menorquí d'un temps enrere.
0: A sa secció Glosim Glosam, sortim pels carrers de Ferreries i mos atracam a cas vecins per interactuar mitjançant sa glosa.
2: I com no, acabarem el programa glosant un poc. Partim

0: Acabam d'escoltar una glosa de Nalina Pons, glosadora laurenca acollida pel poble d'Amor. Una glosa que mos va perfecta per encetar sa conversa amb sa convidada d'avui. Explicar a ses oients que na Joana Triay Vidal és nascuda a Ciutadella de Menorca l'any 1951, que va anar a escola fins als 13 anys i que professionalment s'ha dedicat a sa comptabilitat. Sempre ha estat molt involucrada en els moviments socials i veïnals de l'illa i també de Ciutadella. Joana, per començar aquesta entrevista.
1: Molt bé, bones tardes.
0: Podríem dir que sa glosa és un llegat que et ve directament de família, per no dir de sang. Ens podries explicar un poc sobre sa teva història familiar? Quina relació tens amb sa glosa i des d'on es remunta, si més no, fins allà on sabem?
1: El primer que sé és de sa besàvia meva, na Margarita Barber Pons, que va néixer el 1249 i va morir el 1928, a mitjorn. Era una família molt humil, però era molt decidida i molt valenta i tenia acudits molt bons. El que passa és que en aquella època les dones no glosaven en públic. Era de casa pendents.
0: Us podries explicar un poquet més aquest context familiar? A què se dedicaven, la seva família, a què se va dedicar ella? Quina relació tenien amb el poble?
1: Per el que jo sé, bueno, tota la família de mon pare i dins de mon pare es van dedicar molt a la marina, en Escarabó, i eren gent molt, molt humil, gent que vivia de la edat d'estuc, que deien, no? Que és mitjorn, quasi tots els pobles de propietat del Lluc, i la gent pobra vivia de fer marí, de fer carabó, de fer llenya i de fer aquestes coses de la edat d'estuc, i de això vivien la família de mon pare. I l'àvia era una dona que supos que no podia anar a fer feina fora de casa, que en aquella època no hi anaven, però no callava per ningú. I l'exemple és una varada ni moràs que hi va haver, que ella es va varar en ser ni morà, però ben igual li agradava. I un dia que el va trobar pescar,

0: L'animoral li va dir: ni per un cant de males crues, ni que mandassin un amunt, per res voldria haver perdut el que cercau vosaltres dues. I sa besàvia li va contestar: si és per mi, me la rebentis, si és per una altra, facis estrà, i si és per una amiga meva, que un punyal la toqui al cor.
1: Ostres, anaven molt fort ja un temps enrere. M'interessa començar des d'aquest principi, des de sa teva besàvia, na Margarita Barber Pons. Contaves un poc en el marc de quina família havia nascut, a què s'havien dedicat. I, Joana, na Margarita Barber és de ses glosadores més antigues que podem anomenar aquí a Menorca i que va quedar en memòria amb el malnom de Championa. M'ho podries explicar un poquet què significa i d'on li ve aquest malnom?
0: Sí, a mitjorn els joves es feien avorrits un diumenge i es van dedicar a posar el malnom a cada jove del poble. I a més els hi dedicaven una cançó amb el seu malnom. I és de sàvia descriu físicament com era, perquè diu: mireu-vos aquest paper que en té sa lletra redona, si m'heu vist una Championa, veniu ja la mostraré. Ella és com una redona, sense mal-los la van fer. I de sol hi ve el mal nom de Championa.
1: O sigui que van sense els lots de mitjorn, des de l'avorriment, que es van dedicar a posar malnoms a mig poble, sí. I amb ella li va tocar Championa.
0: Championa.
1: I el nom de Championa feia referència un poc a la seva condició física. Trobes que és un mal nom que ella va rebre bé i que el va viure bé?
0: Sí.
1: Li agradava?
0: Sí, ella sí. Contava amb un pare que... perquè a un altre jove li van posar de nom Xilla. I un dia que va anar un senyor a mitjorn i va demanar a sàvia a veure on vivia tal persona, ella li va dir: davant que anés Xilla. I na Xilla es va enfadar i li va dir: escolta, ja, només de dir això. Diu: i tu me dius Championa? Diu: però és que el nom meu és més lleig. I si te l'han posat rang d'escol, ja quina culpa en tinc?
1: Mesquina, mig poble anava amb el nom, si havia qui ho vivia bé, si havia qui no tant. Sí. Però bueno, doncs li va quedar així.
0: Sí, sí.
1: I bueno, és de les glosadores més antigues que podem nombrar a Menorca, fins on sabem. Aquestes gloses que contaves, els bergants de mitjorn, que es van dedicar a posar malnoms... Si no vaig errada, deuen tenir uns 125-150 anys d'antiguitat.
0: Sí, o més.
1: O més. Te volia demanar, de quina manera trobes que s'han transmès i s'han pogut conservar fins a dia d'avui?
0: Supos que molt pocs, perquè és perquè mon pare era un home que tot es havia contat històries. I clar, en altres mons van venir, però, per exemple, de la meva família mateixa, dels germans de mon pare, els seus fills no ho saben, perquè els seus pares no van ser tan contadors d'històries. Depèn molt, supos que d'escriure.
1: Aleshores, podríem dir que aquesta transmissió de generació en generació, i si avui dia coneixem aquestes gloses, podríem dir que és una transmissió que s'ha fet de forma oral d'una generació a una altra,
0: sí, sí,
1: no és que quedessin escrites a un món i ens ha arribat un paper antic.
0: No,
1: i...
0: tot és oral.
1: Ja que no la vas conèixer, quines coses us pots explicar d'ella que t'hagin arribat precisament doncs de les coses que te podien contar, pel que fan d'ella com a dona, com a esposa, com a mare, etcètera, etcètera.
0: Ja, per exemple, que si mon pare i el seu germà van ser glosadors, va ser perquè ella, com a sàvia, els hi va mostrar. A part, els hi va mostrar moltes històries i moltes codolades, moltes rondades. Mon pare té molt de coverbos i coses que era sàvia seva, o sigui, la besàvia meva, que ho va mostrar als nens. O sigui, a nosaltres ens ha arribat perquè la besàvia ho va mostrar a mon pare.
1: Compte. I quan ton pare te contava coses de sàvia seva, tu de quina manera la pots acabar dibuixant? Era una dona de caràcter, no? Tenia bones relacions amb les vecines?
0: Ja la comparava amb sàvia, perquè la veia una dona molt decidida, que de resposta molt pronta i alegre. Vull dir, la idea que ja me'n feia era com sàvia.
1: Que bonic. Saps on deuria aprendre a glosar la Championa?
0: No, això ja no ho sé. Però, bueno, no ho sé, però jo no tinc l'arbre genealògic, però sembla ser que ve de la mateixa família que el mestre Josep Vivó. Però no sé de quina banda, i no sé si era una cosa que es passava de generació en generació, li va arribar a la besàvia, no ho sé, però ja sé que venim de Mestre Josep Viva, però no sé de quina rama.
1: Carai, si encara podríem anar més, més enrere.
0: Sí.
1: Saps si havia glosat mai en públic?
0: No.
1: La campiona?
0: Mai. No.
1: Saps si hi ha registres o arxius més enllà d'aquestes gloses que ens has pogut dir que s'han conservat a dia d'avui gràcies a aquesta transmissió oral generacional? Hi ha més testimonis?
0: Sí, mon pare sempre contava que el doctor Camps, que era folclorista i cercava moltes històries, com que mon pare era un fill petit i per no anar directament a sàvia, anava a mon pare i li deia, vés a sàvia i digue-li que t'hi digui aquesta poesia o aquesta codolada. I mon pare hi anava i després el contava el doctor Camps. O sigui que molta cosa de ser que ha escrit el doctor Camps està, mon pare feia de mitja entre sàvia seva i el doctor Camps. Jo suposo que el manament de ses fadrines, la centuria de l'any 1800, el sermó de sa Beata i totes això són coses que mon pare va aprendre de sàvia i que després deien el doctor Camps, que el doctor Camps sí que té molta cosa escrita de això.
1: Antes t'havia demanat si tenies coneixença de que la campiona hagués glosat en públic i me deies que no.
0: No.
1: I jo te volia demanar per què trobes que no tenim registres de si hagués glosat en públic o no. I si trobes que era una cosa més de context social, polític, de l'època, o era més una qüestió seva de que no li agradava cantar en públic?
0: Segur que hagués estat una altra època, que hagués sortit en públic, que no decidia que la pinten. Era l'època social que les dones havien de quedar a casa seva, perquè si no, ja... Per exemple, si la compara amb sàvia meva, sàvia segur que hagués sortit, que hagués estat closadora. Eren dones molt decidides i molt espavilades.
1: On es glosava aquell temps?
0: Mon pare, al principi que va començar a glosar, glosaven a llocs, a soterranis del poble, vull dir, però molt en els llocs. I dins el poble, a qualque taverna, en els soterranis, on s'arreplegaven els homes, només homes, es glosava així.
1: Tens la sensació que a l'hora de recuperar la figura de la teva besàvia com a glosadora hi ha un buit d'informació, de registre, d'arxiu que dificulta poder-la explicar com a glosadora i poder-li reconèixer aquell mèrit?
0: Sí. Primera perquè eren gent que no sabia llegir ni escriure, per tant no van escriure res. I el primer que vam, de fet, vam escriure, de part del que hagués escrit el doctor Camps, és quan mon pare mos començava a dir les coses a nosaltres, que els germans van començar a copiar el que mon pare mos deia, o el gravàvem i copiàvem, perquè si no, no tindríem res.
1: Anem a reprendre aquesta genealogia familiar. M'agradaria aturar un momentet amb sa seva filla, en sàvia teva, na Joana Camps Barber, filla d'ana Margarita Barber, la campiona. La Joana Camps Barber, també nascuda a Mitjorn l'any 1884 i també, a l'igual que sa mare, coneguda amb el mal nom de campiona.
0: Sí.
1: Jo primer de tot te volia demanar per què també se la coneix amb aquest mal nom.
0: Perquè físicament eren idèntiques, perquè la campiona, la Margarita Barber, va tenir 4 filles i un fill, però sa que era idèntica a ella físicament era la Joana campiona.
1: Per tant, podríem dir que va ser un mal nom heredat.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Escolta, mi sàvia teva, la vas conèixer?
0: Sí. Sí,
1: quina
0: sí.
1: Relació hi vas tenir? Quins records en tens? Què ens explicaries d'ella com a sàvia, com a veïna, com a mare, com a dona?
0: Com a dona, va ser una dona que va patir molt perquè, a part de que se m'ho feia feina sa marina, però se m'ho va quedar cego quan mon pare tenia 11 anys i eres major després, tenia 5 fills.
1: Oh.
0: Ara, però, a pesar d'això, ja la recordo una dona molt decidida, normalment sempre estaria contenta, ja m'agradava molt anar a caçar-hi els estius, anava a fer-hi un parell de setmanes o tres, i m'encantava anar a Mitjorn, i m'hi trobava molt bé caçar-hi. Era una dona que no feia problema de res, i que tot que li anava bé, sempre estaria... Ja m'agradava anar a caçar-hi. I era molt decidida per contestar, amb això et semblava a sa mare, el que no glosava.
1: Això ara t'anava a demanar, dic, sàvia teva va glosar.
0: No, mai. Un pare ho va prendre de sàvia seva.
1: Molt bé, doncs anem a seguir amb aquest llegat familiar i xerram ara sí de ton pare, és a dir, es fill de na Joana Camps i es net de na Margarita Barber, amb dues conegudes pel mal nom de campiona. Ton pare, glosador, conegut com a mestre Triall, nascut també a Mitjorn Gran l'any 1907.
0: Set.
1: Exacte. Llavors, Joana, primer te demanaria que de quina manera explicaries a ton pare, com a pare, com a home, com a glosador.
0: Com a pare, era un déu, era un amo molt atent, molt tendre, sempre, vull dir, era un amo que venia, feia feina molt dura, perquè de feines feia de missatge, picava pedra, feia de carboner, vull dir, feia de tot. I els vespres a casa encara feia llatre, o feia canyís per vendre, o feia el que sigui, mai va al baix ordre. Però així tot, mentre ho feia, mos contava rondades. I que mai el vas veure malalt, mai mos va pigar. Vull dir, un amo que jo li contava tot perquè t'escoltava amb el somriure a sa boca. Jo recordo que quan van començar a sortir de Bergantetes, que totes les amigues amagaven a son pare el que fèiem. Menys jo, perquè com que ell m'escoltava amb el somriure a sa boca i després me feia les advertències que m'hagués de fer, però mai me va renyar ni castigar per res de això. Vull dir, jo crec que és un pare superatent, un pare que va ser molt pare. I de, per exemple, amb esglosat, era una cosa que duia dins. A casa nostra no hi havia un dinar familiar especial o una festa que no acabés amb una glosa de mon pare. Vull dir que això sempre.
1: I com a glosador, com l'explicaries?
0: Era un home que era molt tranquil. Per exemple, a l'època seva hi va haver bastantes piques baralles, es van fer com a desglos, hi va haver quants anys que inclús no es va glosar. I ell va ser el que va ajuntar els glosadors. Potser no eres millor glosador, però sí que eres més espectador i és que va posar una mica de pau i va aconseguir que el glosat tornés a sortir. I ell vivia per la glosa. Era, és que, a més, anava a fer feina i és que sempre glosava. Quan arribava a casa, mos deia, agafeu el boli, i mos deia les gloses que havia fet fent feina. Mira. I que totes, ell glosava tot el dia.
1: Com va aprendre a glosar a ton pare?
0: Li va mostrar sàvia. O sigui, una Margarita Barber.
1: La campiona.
0: Una campiona, sí. Al principi fèiem les gloses més normals. Els darrers anys va ser molt crític en la societat i feia moltes gloses de tema social, sobre la llengua, sobre aquestes els feia més a casa, no tant en el públic. Per exemple, en té una que ja m'agrada molt, que diu: ja entenc unes il·lusions que per molts són una riesa. A aquell que roba una fotesa li posen els billons, i en el que roba milions en el món fa una provesa.
1: Compte, mira, avui dia si
0: l'hagués de escriure
1: seria
0: idèntica. Idèntica, sí, no ha canviat.
1: Però això, no.
0: I en té bastantes d'aquest estil, que aquestes sí que nosaltres les tenim escrites, perquè quan els deia els escrivíem o li gravàvem i després els escrivíem.
1: I de què es xerraven els glosats dels temps de ton pare? Quins eren els temes que sortien, que més es tractaven, de què es feia humor?
0: Es feia humor molt de temes... Per el que contava ell, normalment, abans de glosar, decidien un tema o una història i es repartien els papers. I un feia de dones, l'altre feia de... Vull dir, contaven una història. Són els primers anys que glosava així, que els més organitzat, que anaven a l'OO i en aquests puestos, feien això. Abans de sortir glosar, decidien un tema i s'adonaven els papers i feien, contaven una història glosant. Després ja va ser més allò d'improvisar sense repartir-se res i allà o dels temes o de les punyeteries entre ells, o de temes que havien passat en el poble, o de picar-se una mica. Però normalment, als principis, sobretot als anys 60, 50, es repartien els papers i contaven una història.
1: Avui dia podríem dir que aquesta dinàmica és un poc...
0: Diferent.
1: És un poc diferent, ara evolucionant. Te volia demanar si hi ha registres, arxius, que permetin visibilitzar i reconèixer la figura de ton pare com a glosador. Digue-li fotos, gloses gravades, glosats...
0: Sí, tenim moltes fotos, tenim gloses gravades, tenim gloses escrites, perquè, de fet, ell sí que ja... Bueno, no ho escrivia ell, tot que ja en sabia, perquè va aprendre a escriure durant el servei militar, però sí que després, quan arribava a casa, mos deia, agafa el boli, i apuntava amb el que feia. I després també els darrers anys amb una gravadora els vespres els solíem gravar, sobretot per les històries més antigues que li havia contat la besàvia i les cançons aquestes, tot això ho tenim gravat. i les seves gloses també, vull dir, perquè ell va fer, per exemple, va fer unes gloses que va anar al País Basc i va venir Morat, i quan va arribar a fer unes gloses, va fer unes gloses de quan el van, de, quan el van cridar a fer les estrès de la guerra, que també se va passar molt malament, i tot això ho tenim. I de fotos de mon pare glosant, n'hi ha moltes, inclús el diumenge abans de morir-se va actuar es molí i està tot gravat. L'única època que no va glosar va ser quan nosaltres vam ser petits, perquè era un amo que s'ha sigut, per la sala que era, era això bastant avançat, perquè era un amo que va ajudar molt a mon mare. Jo a mon pare l'he vist rentar, l'he vist escurar i l'he vist fer dinar, cosa que no crec que homes de la seva època hagués vist mai.
1: Que se no es veia, no? No. Temps enrere.
0: I era un amo que, sí, per exemple, mentre nosaltres vam ser petits, per ajudar a mon mare, també eren molts, no va glosar, va començar a tornar a glosar, o sigui, ell havia glosat de fadrí i va tornar a començar a glosar quan nosaltres ja vam ser grossats. Sempre m'ho contava una anècdota. Clar, ell sortia a passejar amb Moara, perquè com, per si no, Moara entre els petits no podia sortir. I un dia que passejàvem pel poble, mon pare duia un fiat al braç i els homes del bar se'n van enriure. Per mira-te'l. I mon pare va mullar el fiat i se'n va anar i es diu que teniu res a dir. I li van dir, és que els fills són de les dones. Diu, bé, els vostres, no ho sé, els meus, també són meus.
1: Tenia claríssima.
0: Sí, sí.
1: I que rompia molt els esquemes, clar, socials, sí, d'aquella època, de com es configuraven les famílies, de què s'entenia per criança o per sostenir, doncs...
0: Sí, és que, per exemple, jo record al llit, us diu a mon pare, cantant una rondà o cantant una cançó.
1: Bueno, per anar acabant, besàvia glosadora, Joana, uau, és que estem xerrant d'un temps on havia de ser complicat, no? Pensar, doncs, ser una dona en el món de s'improvisació oral, entenent que es glosat, no? Era un espai, doncs, pensat i fet pels homes segons els seus interessos, les seves necessitats i les seves maneres de fer, no? Per això dic que m'imagino que no havia de ser fàcil poder arribar a sa glosa des d'un cos de dona, poder arribar a ser glosadora. I te volia demanar que quins entrebancs trobes que t'hauria viure na campiona com a glosadora o d'altres dones d'aquella època més o manco, amb quins entrebancs es trobarien a l'hora de ser reconegudes com a glosadores de la mateixa manera que els seus companys homes.
0: És que s'ha fet... Tots, perquè no... De fet, les que coneixem és perquè els seus fills o els seus nets ho han recordat, perquè elles mai van glosar en públic. L'única que ha glosat en públic de glosadora és Maguida Pons Mascaró, però ja és del 1890. I ja van ser els darrers anys de la seva vida que va... Vull dir, aquesta senyora va glosar amb un pare, però vull dir, ja era una senyora major, de jove tampoc havia glosat en públic. Vull dir que havien de rompre molts esquemes i molt, és igual que les dones que volien estudiar, que tampoc no podien. Vull dir, elles no, ni ho somiaven estudiar perquè la seva possibilitat era mínima, però és que això tampoc, vull dir, ho feien, dius que és seua, i supos que devia, per les amigues i per la família, però mai se'ls va poder fer el carrer.
1: I trobes que això té a veure amb que al cap d'uns anys, no, que ha anat passant el temps, mos costi més recuperar aquestes figures perquè en podem dir poc, s'ha estudiat poc, es va guardar poca cosa.
0: Clar, és que els homes sortien en públic, per tant, era molta més gent, en que no ho escriguessin, era molta més gent que ho veia i, per tant, allò s'heredava. Però les dones ho feien de portes pendents, amb les vesines, amb les filles, amb els fills, o totes sales i se guardaven per elles. Per tant, era molt més difícil. I per això és tan difícil trobar cosa, perquè és que nosaltres ho hem intentat, els germans, i no hem trobat més que les que ens deia mon pare de les baralles de Sant Imorat. Vull dir que no hem trobat res més. I saben que sí que en feia més. No, mestre Josep Vivó, que era de molt anterior, en tenint coses. I en canvi de les dones, vull dir, jo, per exemple, de Paula Vivó Mirat, sabem les que va dedicar per defensar son pare, però són de la Ponsa no en sabem res. I de Neguida de l'O sí, perquè ets darrere. I són les úniques glosadores que han sentit anomenar. Vull dir que segur que n'hi devia haver més, però que no tenim res.
1: Quina pena, quin buit històric, sí, sí, sí. De veritat. La darrera pregunta que te volia plantejar és que sí que podríem dir que amb els temps les coses han anat evolucionant en certs aspectes en qüestions de gènere, no? En aquest cas, que ara ja veníem xerrant un poc d'això. Te volia demanar si trobes que en l'actualitat l'experiència de les dones en el món desglossat menorquí ha canviat o millorat respecte a una guida, una championa, una ponça, no? Aquestes dones que venies anomenant, i en el cas de que trobis que sí que ha canviat o que ha millorat, te demanaria que en quins aspectes.
0: Bueno, jo ara darrer. Per exemple, nosaltres aquí fa 10 anys que fem un glossar cada any en el pati, i a partir dels 5 o 6 anys vam aconseguir que vinguessin dones, perquè tampoc no en venien de dones. Però en els darrers anys sí que he vist un impuls de dones valentes que han sortit i que ho fan molt bé, i bueno, que aconseguim que cada any com a mínim vingui una dona en el glossar. Per tant, penso que hi ha camí per fer, però que sí que s'han obert un camí i que ja surten en públic, i estic ara, que estic molt contenta. Però queda per fer, sobretot que no torna darrere, perquè totes aquestes coses van i venen, i a vegades pretendràs que ja han aconseguit, però sí que...
1: O li voldries llançar algunes paraules a les glosadores que estan en actiu a Menorca avui dia?
0: Sí, sobretot felicitar-les per les valentes que són, i que segueixin i que mostrin altres dones, i que potser sigui... arribava un bon planter de glosadores, que seria molt polit.
1: Gràcies. Doncs, com que sospit que les experiències de les dones en el món de l'improvisació oral no són casualitat, seguirem el fil de totes aquestes qüestions de gènere dins el context de ser glosa en el proper programa, on tindrem el gust de conversar amb Uxue Alberdi, Bertxolari, és a dir, improvisadora d'Euskal Herria, del País Basc, i, entre d'altres, autora del llibre Contrako Starritik, traduït al català amb el títol de Revers, testimonis de dones bertxolaris. Moltes gràcies, Joana, per la feinada enorme que has fet tota la vida de preservar, arxivar i, en definitiva, cuidar aquest patrimoni immaterial que ets a glosa. Moltes gràcies per compartir-nos els teus coneixements, tresors de família i els teus temps i part de la teva vida. Ha estat un plaer poder conèixer un poquet més a la championa o a les championes tan injustament oblidada i poc valorades a la història de Menorca i en concret a la història de la glosa menorquina. Aquesta entrevista d'avui pretén ser una petita engrona més per la recuperació i la visibilització de les seves aportacions en la glosa i el glossat. Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer, Joana.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, salut i glosa.
2: La mostra ja compten d'ell i jo ja estava molt
3: Avui, a Fai Memòria, recuperam la figura de na Pilar Pons amb una glosa que cantava l'any 2004 a Castelló. I és el sonador d'aquell glosat, en Pele, qui mos

Aquesta glosa és d'en Pilar Pons, una glosadora. Jo ets la primera dona que vaig veure glosar en públic. Una Pilar va glosar cap a finals, crec que va començar a principis del 2000, i va enganxar la primera fornada que hi havia després dels primers glosadors, després del relleu, diguéssim, que només hi havia en Esteve i en Miquel Amalé. Jo i Pilar vaig tenir la sort d'acompanyar-la bastantes vegades amb en Miquel i record molt d'ella sa veu, tenia una veu preciosa. Ella va fer una feinada en el sentit que va visualitzar la figura de sa dona quan no hi era. Era un món eminentment d'homes, esglosats, i sa figura, pues, no, una figura que havia estat durant la dictadura, sobretot a l'esfera privada, que surti de lo privat a lo públic i que sigui capaç de pujar dalt l'escenari, en Pilar ho va fer molt bé. També record molt d'una Pilar, a part de glosar, era una persona molt participativa, molt activa, enamorada de la cultura, ella fa també teatre, ball de fandango, vull dir que era una militant, quasi, jo diria que per militància, no? Esglosat li venia. I record molt d'ella també això, d'en Soca de Mots, anar a ferrar cartells i sempre disposada a fer coses, i vull dir que feia molta feina al escenari, en el sentit de pujar i cantar i donar la cara en públic, però també el escenari va fer molta feina. També recordo molt de dies, quan anàvem a glosar fora, i en aquest cas a Castelló va passar, després d'anar a cantar, moltes vegades anàvem a sopar amb la gent que organitzava, i molt de dies acabaven cantant cançons menorquines. I una Pilar era la típica que sempre animava tot d'una, i vinga, ja trenqui terra i arrencava. Una Pilar transmetia molt bon rotllo. O sigui que una Pilar, un gran referent, crec que això, una abraçada ben forta per ella. I fins aquí. Vinga, salut.

0: Hola, bona nit. Aquí des de la secció Glosim Glosam, trobam aquí en el local de Cas Vecins, on cada dilluns a les 8 es troba en un grupet de mans de la glosa per practicar-la. I avui volem posar un repte en Josep Huguet i en Núria Roger, que es tractarà d'un joc de rima camp semàntic.
1: Un camp semàntic és una agrupació de mots que tenen un significat semblant o que es refereixen a un mateix tema. Així, per exemple, dins el camp semàntic de l'amor hi aniria l'afecte, l'amistat, però també la confiança o la comunicació, ja que són temes que poden tenir relació amb aquell.
0: Com va aquest joc, Josep? Va, tu què en saps de...
2: Bona nit. Aquest joc tracta d'anar alternant paraules. Es diu la primera paraula i la següent ha de ser o descans semàntic o una rima. I si es fa rima, la següent ha de ser camp semàntic, rima, camp semàntic, i anar alternant cada vegada el vocabulari en quant a temàtiques i rimes.
3: La rima és la concordança parcial o total dels sons en el final del vers, que produeix un efecte de musicalitat a partir de la darrera vocal tònica. Per exemple, la paraula guitarra pot rimar amb altres com terra, gerra o aferra.
0: A veure, això podríem provar. Idò, puc començar jo, si voleu.
2: Vinga.
0: Paraula... Remell.
2: Penell.
4: Flor.
0: Cor.
2: Cos.
4: Braç.
0: Ras.
2: Dormir.
4: Florir.
0: Ferreries.
2: Callaries.
4: Silència.
0: Silència... dispensi.
2: Perdó.
4: Compressor.
0: Pressió.
2: Sensació.
4: Sentiment.
0: Pensament.
2: Idea.
4: Diarrea.
0: Escatològic.
2: Necrològic.
4: Mort.
0: Sort.
2: Afortunat.
4: Compassat.
3: I amb tot, anam a la darrera secció del programa d'avui. Farem una estoneta de glosat amb en Nanis, en Ramallet i Neurora Brullet. I un servidor a la guitarra. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins una altra. Salut! Salut!

0: Bueno, què trobau? Ha quedat prou bé o no?
1: Ha anat beníssim o no?
2: Per ser el primer programa, allò va.
1: Un Posca. Èxit.
0: Posca.
1: I doncs, escoltàveu-lo, és que han donat pel següent o no?
0: Han de preparar el següent, que han de sortir d'aquí un mes, sin deures.
1: Ah, li deu gas o no?
0: Gas.
1: Adéu,
0: gràcies. Adiós. Gràcies.
1: Gràcies a tothom.

0: mesto da mamãe sacrão e as ocas são preciosas. Ando cheiro e demonstrarei seu mato por todas as veinas. Que sigui un Casper d'un naval i recepra molt bé ses eines. Limita per retxes, cercles de barall. Direccions canviades, rotondes de cavall. Cobert de porqueria, un porc.
1: Porc bru! Porc bru! Porc bru!
0: I el meu pis és gran, segurament serà per prepotència. Que m'agrada fer sentir els meus convidats com si tots fossin mestres. Si te deixo malament davant tothom, no em facis massa cas.
1: No!

0: I algun cop has tingut algun problema amb un turista al fotografiar-lo que s'hagi emprenyat o...
1: De veres d'imatge o...?
0: Bueno, hi ha gent que no li agrada.
2: La principal reacció que m'he trobat fent aquest reportatge és d'amabilitat. O sigui, realment vaig posar aquest nom d'un parc temàtic perquè la gent se sentia que està un parc temàtic i ets el fotògraf que li està fent la foto, que tu penses, ai, la mare, quina foto t'estic fent, amb quina situació, sobre són angulars, per tant, t'estic posant la càmera davant i és agressiu. I li feien il·lusió, inclús deien, si no ha sortit bé, repetim. I dic, no, si jo el que vull és que sigui esporàdic. Inclús alguns m'havien convidat a cerveses, hi ha una foto que està un home que és vestit de bebè. Sí. Jo estava fent una cervesa amb aquests nois perquè em van convidar. M'he trobat alguna situació desagradable en llocs d'espera. Per exemple, quan estan fent turisme no, però les fotos del port, que estan 2 hores esperant un taxi, aquí la gent es posa nerviosa, saps? I ja no li agrada tant sortir retratada.
1: Però jo vull tornar a aquests homes que estaven fent cerveses. Com va ser? Et van explicar la seva vida? Et van...
2: Clar, jo estava...
1: Tu els havies de parlar, també.
2: Sí, clar, jo estava morint-me de calor. I estava caminant per allà. I jo, quan he conegut més gent fent aquest reportatge, és buscant ombres on refugiar-me, perquè feia molta calor. Llavors, jo estava caminant per allà a la platja buscant situacions i de cop vaig veure aquell home disfressat

0: de bebè amb un bevent cervesa d'un biberó i
1: Wow.
0: amb quatre borratxos i dic, vale, aquesta foto l'haig de fer així com sigui. I aquí, en aquell moment, jo ja havia triat un estil de fotografia. Llavors sabia que m'havia de posar dins l'acció, que fos un angular, que estiguessin a prop, etc. Llavors sí que em van veure com marejant una mica perdiu per allà al raconet on estaven ells, com fent voltes mig dissimulant, i els va fer gràcia que portés una càmera. Llavors van ser ells els primers que em van interactuar de «Ah, fes-nos una foto, fes-nos una foto».
1: Ah.
0: I a través d'això em vaig posar a parlar amb ells un rato, em van demanar una cervesa, vaig dir «Perfecte, perquè són les 12 del migdia i porto 3 hores aquí caminant». I a través d'això ja, quan fas el xin-xin, que inclús el vaig proposar jo, vaig dir un brindis, no sé què, i aquell moment, de forma esporàdica, vaig poder fer la foto. És esporàdic, perquè no és esporàdic 100%, perquè tu estàs formant part de l'acció,
1: Clar,
0: però no és una
1: però...
0: foto de «Ei, feu un xin-xin i espereu-vos aquí», sinó
1: Clar.
0: jo estava amb aquest grup de
1: És
0: Manchester.
1: orgànica, no? És, busques aquesta organicitat, les situacions i els
0: Exacte.
1: moments, i normalment no demanes permís, llavors. O sigui, intentes passar desapercebut, d'alguna manera.
0: Aquest reportatge és difícil passar desapercebut perquè sí que és veritat que estàs molt a prop de la gent. No és un
1: Clar.
0: teleobjectiu de...
1: Ja.
0: Al buscar situacions absurdes t'hi has d'apropar molt. Llavors, passar desapercebut i et trobes amb situacions d'un noi de 25 anys caminant per la platja vestit de negre amb una càmera a la mà, pues, a mig estiu és raro. La gent diu
1: Ja.
0: «Què fot aquest aquí?». Però...
1: Vestit de negre, el detall,
0: Però sí que
1: eh?
0: és veritat que...
1: Ja,
0: I,
1: com és que
0: clar,
1: anaves de negre? Com...
0: no, jo és que és com el meu uniforme de treball, com em sento còmode amb una samarreta
1: En
0: negra, si no faig
1: sèrio?
0: pitjors fotos.
1: Clar, l'estiu
0: Això,
1: això
0: saps
1: perjudica,
0: com els
1: no? Avui,
0: futbolistes que es fan la
1: avui...
0: creu quan surten al
1: Sí,
0: camp? Doncs
1: sí.
0: jo vaig a sortir amb samarreta negra a fer fotos.
2: Gris Mig, el podcast del Menorca Dog Fest. Amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

cuinons i misteris amagats amb mil detalls que tragines cada dia. Per un moment de la teva renou, jo el meu silenci perdria. Per tu només

0: estarà com una plata.
1: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.
1: D'aquesta màquina infernal, anem a tota velocitat, ben vestit.
0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps, i a finals d'hivern, la processionària desfila. Tots haureu vist, qualque vegada, unes orugues que van en fila índia pels camins i pinars de Menorca. Es tracta de la processionària, una casta d'arna o papaona nocturna estesa per tota la Mediterrània. El nom li ve de la processó que fan les orugues quan davallen d'espins i cerquen un lloc per poder-se enterrar, a uns 15 o 20 centímetres de profunditat, a finals d'hivern o principis de la primavera. De baix a terra es transformen en nimfes o gatzones, com deim a Menorca. Poden estar així des de setmanes fins a diversos anys. A principis d'estiu, les nimfes es transformen en papaones i surten d'en terra per anar a les fues d'espins a pondre els ous. Al cap d'un mes, de cada ou neix una petita oruga que s'anirà alimentant de les fues d'espins i passaran per 5 estadis diferents. Les orugues es protegeixen del fred amb les bosses de seda que elles mateixes construeixen i que són ben visibles durant l'hivern, en el final de les branques. En els darrers estadis, les orugues desenvolupen uns pèls que mos poden produir urticària si entren en contacte amb la pell o les mucoses. Hem d'anar a l'alerta, idò. Però per a qualcuns ocells, són una

Acabam de sentir la primavera, un ocell molt polit i que es menja les orugues quan estan en els arbres. I ara sentirem el cant del paput, un altre ocell molt singular que se'ls menja quan davallen dels arbres per enterrar-se. Hi ha altres animals que controlen la processionària. Les ratapinyades, per exemple, són molt bones caçant la fase adulta, és a dir, les papaones. Bé, ja veig, idò, que una bona manera de dur a retxa aquest insecte és mantenir la biodiversitat dels boscos. És bo per la natura i també per nosaltres.

i un qui va néixer en novembre li han posat per nom gener i un altre fi de desembre

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Ses mesurades. Amb Carles Mayans.
2: Vandana Shiva obre el seu llibre Sobrevisquent, o Staying Alive en anglès, dient que l'agricultura, la producció d'aliments, és tant el mitjà i sosté de vida més important per la

0: de l'agricultura, que van evolucionar al llarg dels últims quasi 5.000 anys, s'han anat destruint en molt poques dècades per part d'uns pocs homes blancs de la ciència, les finances i la seva revolució verda globalitzadora. I no només s'ha violat a la dona com a experta i guardiana del model de renovabilitat i regeneració, sinó que el procés ha anat de la mà de la destrucció ecològica, dels processos naturals i de l'economia, sobretot en zones rurals. És evident, per un servidor, que avui retomba i reneix la necessitat al món d'una nova o antiga manera de relacionar-nos. També amb la natura, també amb el camp i amb la producció d'aliments. I que aquesta hauria d'anar cap a un cuidar, un participar i un entendre les complexitats que governen la vida i la naturalesa, sense imposar ni voler conquerir. Avui tenim amb nosaltres una Núria Capó, sociòloga i pagesa de la finca de Sort de Baix, a Ciutadella, a qui volen conèixer i conversar d'aquestes i altres coses. Bones, Núria.
1: Hola, bones tardes.
0: Benvinguda a les Mesurades.
1: Gràcies.
0: Què és per tu la terra?
1: Queda curt si tal vegada amb els temps que corren dir el que sent per jo que ets la terra, però la terra per jo ets la mare. Mare Terra, que mos sosté i que mos alimenta i mos nodreix. I d'aquí tal vegada nosaltres, fills humans, no únics ni exclusius, no som els únics fills d'aquesta terra, d'aquesta mare, el que de és una mica mos hem passat de sa retxa i tal vegada és hora de tornar. Tornar cap a mirar la terra, tornar cap a cuidar la terra i deixar de fer aquests adolescents esbojarrats que tal vegada han fet durant els darrers temps, pensant que la terra era un espai d'explotació i no un espai de relació, on la relació de la recíproca i on ella mos dona perquè nosaltres li donam. I és com... I quan tu dones, tu reps. I seria això.
0: Sí. Bé, aquí toques un punt per jo important també, que és la relació, no? Uh-huh. que més enllà de la feina que un pugui fer, més enllà de, bueno, desmitjar de vida, és la relació, com ho relacionem amb allò que feim. Uh-huh. I te volia demanar quina és la teua relació amb el que fas.
1: Ara s'ha convertit en vida. Tu has dit, som sociòloga de formació, quan vaig... Som nascuda a Mallorca, filla de menorquins, que van anar a Mallorca fa molts d'anys, i vaig estudiar, vaig viure a Barcelona, vaig viure a Itàlia, i un moment donat, quan d'allò que em feia més joves, quan hem acabat la carrera, quan hem acabat una mica esvoltar i intentant centrar-nos en algun punt on ens puguem sentir a un arrelat tal vegada, si és que fa falta arrelar, vaig venir a Menorca, que sabia que no volia Barcelona, sabia que no volia Mallorca, i l'únic que sabia és que tal vegada Menorca sí. Amb la sort de... I llavors, sent sociòloga, semblava que havies de fer de sociòloga, no? Qui vol un sociòleg a la seva vida? Poca gent vol un sociòleg a la seva vida. Per tant, la recerca va ser complicada. Vaig tenir sort, vaig poder fer una feina que en el seu moment me va donar molts d'aprenentatges dins el món de la política, tal vegada, i l'administració pública. Però un moment donat, quan som mare i decides que he de ser mare, sé que no vull continuar amb aquella vida. I llavors, amb la sort que la meva pare era pagès, sempre havia estat pagès, per tant, jo era com tenia un peu a cada banda. Anava a fer feina a l'administració i estava tota sèria, tota rígida i tota... tot el que s'espera que hem de ser
0: formal,
1: sí. I després arribava en el lloc, que llavors fèiem ramaderia convencional, només anàvem a les vaques, era un plaer sentir la terra, era un de so. I bé, i sense enredar-me, no sé molt bé, tu me demanaves quina relació hi tinc, però jo ara ets sa vida. És a dir, fer feina a sa terra ja no és només que sigui un mitjà de sustent, una manera que mos permeti viure una família de quatre, sinó que és una manera d'estar al món, una manera d'entendre la meva existència, ja no és desvinculada d'entendre que...

0: necessari que algú que cultivi, que produeixi aliments per alimentar els altres i fer-ho des d'una manera respectuosa amb la terra, respectuosa amb la gent i respectuosa amb una mateixa i amb arreu. No som aliens en el nostre... El nostre fer no és aliè a ningú. Sempre té un impacte damunt el teu entorn i una mica des d'aquí ho entenem.
1: Sí. És a dir, per recapitular...
0: Sí, perquè tal com em vaig.
1: Però bueno, està molt bé, així. Tu comences com a sociòloga, exercir aquí a Menorca, en el sector...
0: De l'administració pública.
1: I un moment donat veus que, bueno, el que tu te va és la terra i la teua pare té, bueno, exerceix com a pagès. I, bueno, com és un poc el procés fins a arribar aquí on estàs avui en dia, que et sort de baix, que crec que no ho hem dit.
0: Però que no ho has dit, sort de baix orgànic. Venem cada dissabte en el mercat de Ciutadella. Les nostres verdures. I d'altres. Bueno, això, sí, som sociòloga, faig feina un temps a l'administració pública. El fet de quedar embarassada va ser un renéixer o una crisi. De debò va ser una crisi. De debò va ser vist des de fora i com que sempre ens fa por comptar les penes i les coses, lleig, se suposa que està trist, és lleig i està content, és polit. Llavors vaig... Bueno, les dones moltes vegades quan parim patim una depressió postpart i jo venia d'un ritme super molt accelerat, vaig fer feina dur fins dues setmanes antes de parir, a dins l'administració pública on ningú se'n donava i en càrrec de confiança en un espai de política i amb aquest ritme accelerat vaig arribar a un part i el postpart va significar, jo considero, una depressió postpart, que va ser a la vegada, jo ho visc a dia d'avui, i en aquell moment, no me'n record, però avui sí que puc dir que va ser una oportunitat. Una oportunitat per poder revisar-me, revisar on era, que volia, i des d'allà... Sabia una mica que era el que jo me movia. M'havia desconnectat tant del meu cos i, de fet, el que vaig descobrir en Espart era que pensava que era una ment i els humans, hola a tots, els humans som cos, ment, ànima, som moltes més coses que no només una ment i moltes vegades estem molt desvinculats del nostre cos. Jo estava molt desvinculada del meu cos i allà en Espart se va posar en evidència. I a partir de teràpia i de més, i un temps de recerca interna, i gràcies a lo que de Cantito era, i ha estat sempre pagès, va anar sortint gairebé sense cercar-ho, sinó primer fent un hort casolà, de per casa, tocant la terra, tornant jo a la terra, que no hi havia arribat, no m'hi vinculava del tot, perquè sempre hi havia una barrera d'allò... Bueno, del que te diu cement i no el que te diu el cos. I llavors col·laborava amb... En Tito estava dins... Sempre hem estat dins APAEN, l'Associació de Productors d'Agricultura Ecològica de Menorca. En aquell moment es va crear una cooperativa per la comercialització dels productes dels socis que tenies el local Amor. I jo sense voler-ho vaig començar a col·laborar amb ells, nosaltres fèiem hort a casa, col·laborava amb ells amb el que era la comercialització online i una mica del que podia. I un moment donat vaig proposar l'opció de poder demanar una parada en el mercat agrari de Ciutadella dels dissabtes per la cooperativa. I allà començàvem, i va ser posar la parada en el mercat... en donar-te en compte que hi havia demanda, que hi havia gent que esperava el producte que nosaltres li podíem oferir i anar cresquent tal vegada el que era sort familiar i el que era una producció més de cara nostra.
1: Perdona, allà vosaltres veníeu producte vostre i productes d'altres socis.
0: Sí, era sobretot socis. Llavors hi havia la fruita d'en Joan Carreras, que ara ja està jubilat i que estava sort de Matadones, que ara es diu Biobarranc, Codon Nassi. Hi havia el formatge d'Estudon, bueno, tota la producció de la banda més de cap a Ciutadella, i de, sobretot sort que una lletuga mono sortia a compte en Dani de Parella Bea, en Pep d'Estudons, hi havia en Martí de Vinyalàs, bueno, era una mica producció i la nostra poca producció que anàvem fent d'horta, que així que anàvem incrementant, és a dir, sí, així com anàvem passant els dies, te n'adonaven els dies, mesos, anys, no ho sé, mesos. Això era el que veníem allà tot d'una, per la cooperativa. I continuï?
1: Sí, sí, dale.
0: La cooperativa no va funcionar i en aquell moment decidim posar-nos a la parada, no fes canvi, i posar la parada de la cooperativa, posar-me el nom de nosaltres, nostre. Bé, en aquell moment era jo, tota sola, en Tito estava amb altres coses, sí, i jo amb ajudes, i una cosa bastant precària i molt complicada, però amb la producció que teníem. I res, i d'allà vam fer camí fins aquí.
1: Està quasi com que va començar amb el mercat.
0: Sí.
1: I a través del mercat també heu vist la producció que podia créixer. I,
0: sí.
1: No? Que a vegades és al revés, que a vegades produïm i després anem al mercat.
0: Per això no hi ha una cosa sense l'altra, i és una cosa que tal vegada els pagesos amb de on venim, i jo, o de on venen, no sé si encara me puc ficar dins el grup, però venim d'on produir i sempre hi havia hagut qui comprava i un qui cultiva i produeix s'ha d'ocupar i preocupar de com se comercialitza el que té. I perquè quan tu te n'ocupes, i és tal vegada el polit de fer la venda directa, tu cuides el que fas, perquè tu ets el que vas i li estàs oferint la pastanaga que tu saps quin gust fa, o quin la tomàtica, i per molt que li diguis no, aquesta tomàtica està bona, saps que en sol demà tornaran i tu hauràs de sostenir, hi ha un vincle, ja és diferent.
1: Sí, sí, és tornar a la relació que xerràvem antes, no?
0: Sens dubte.
1: I en el mercat, imagina que els anys que fa que hi ets, que hi sou, aquestes relacions són molt especials, no?
0: Sí, gairebé te podria dir el nom de gairebé tothom, no tothom, però molta de la gent que passa per la plaça ja l'acabes coneguent amb noms. Tal vegada no llinatges, però noms sí. És un, jo sempre dic que en el mercat és aquesta relació donant de les dues bandes. No és que tu vagis a treure't un producte i que l'altre te'l compra, sinó que nosaltres oferim el nostre aliment, que al final és l'aliment de casa, i la gent ha de fer l'esforç o la implicació de venir fins a la plaça, fer la cosa si és el cas que n'hi ha, esperar el seu torn, però el que s'endú a casa no té res a veure el que pot trobar un altre espai. I el vincle de confiança, és a dir, si tu estàs per part del productor, en aquest cas nosaltres, el fet que et de fer la venda directa, tu estableixes un vincle de confiança on tu ho ofereixes perquè no pot ser d'altra manera. Per el que d'abans, no tornaran, i no t'interessa que no tornin, tu el que vols és que tornin cada setmana i per això els cuides, i per tant no te queda més remei que ser honest. En els canals de comercialització, més de l'engròs o de més, sempre hi ha desconfiança. Són relacions de desconfiança, on anem a foten les sabates, aquest que és que me vol fer, no? És com tothom està, i per jo no són, és a dir, per jo el mercat en aquest sentit té el valor de que no només és que es genera relacions de confiança, i si una cosa necessita que el món, tal vegada és que ens confiem uns amb els altres.
1: Sí. És que, de fet, crec que si vas en els súpers, la confiança et cerca a base de publicitat, a base d'un embalatge super preciós i lluminós, no?
0: Sí.
1: Però no hi ha una confiança genuïna d'un producte despuat i de donar la cara, no?
0: Sí. I a tal vegada és una confiança que en els supermercats, tal vegada, per això és enganadora. Tu vas, només amb l'exemple de tu te'n vas a la secció de carn i no hi ha carn allà. Si vos en els envasats, per exemple, hi ha coses ficades dins una capsa de plàstic desvinculat totalment de lo que pugui ser l'animal que hi ha darrere. per tant, el vincle que, o les relacions que s'estableixen dins un supermercat o l'imaginari, no són relacions, és el que se crea com a col·lectiu, és està distanciat, no hi ha vincle. És a dir, tu compres una petxuga de pollastre o una pitrera, no, perdó, és barbarisme. Tu compres una petxuga però no, estàs totalment desvinculat de lo que eres pollastre. Tal vegada no menjaríem tanta carn o no menjaríem, o menjaríem de forma conscient els aliments, en aquests cas càrnits, no perquè no se pugui menjar carn, no vull entrar aquí. L'únic que vull dir és que hi ha de bon vincle. Des de que nosaltres, per exemple, fèiem els nostres propis pollastres i conills i fèiem aquest tipus de, per consum propi, ostres, no menjam pollastre cada setmana. Saps? I quan menjam pollastre, mos el menjam de cap a peus. No mos menjam només les pitrolles. Hi ha un vincle. En els supermercats desapareix el vincle. I, per tant, desapareix la consciència. La consciència de que allò és un animal que té algú que l'ha d'alimentar, com s'ha alimentat, de quina manera viu, perquè tot això després tu estàs menjant. I en el mercat hi ha vincle. En el mercat la gent mos coneix, sap... pots establir la confiança de, i poden entendre de bon vens qui ets i què és el que els hi estàs oferint perquè els hi ofereixes de tot cor. I si un moment donat les pomes o les... No vull xerrar de les pomes de nazi, xerrarem de les tomàtiques de Núria i en Tito de sort de baix. Si un moment les tomàtiques aquesta setmana no són tan polides, no, perquè està... I li pots explicar. S'està acabant la collita... fins que no mos convenci la collita nova, vas educant en que ses plantes no són homogènies, aquella homogenització, s'estandardització del producte que hi ha dins un supermercat on totes les tomàtiques són iguals, totes les pomes són iguals, no respon a la naturalesa és diversa, és plural, i estones toca menjar-se les pastanagues grosses i estones toca menjar-se les pastanagues més petites, perquè ara que van collita i després l'han començada. Sí. I la gent ho acaba entenent i per això la relació, allò que xerràvem, el que se crea dins el supermercat o el que creem dins un mercat, per això no és la mateixa qualitat. I jo vull un món ple de mercats on se puguin crear aquests vincles i mantenir la consciència i el coneixement de lo que representa cultivar aliments i la natura com funciona.
1: Més mercats,
0: per favor, gent.
1: Bé, si te sembla, fem una petita pausa aquí.
0: Vale.
1: I, bueno, abans, si tens una cançó per recomanar amb vos.
0: Bueno, a jo m'agrada molt la Sílvia Pérez Cruz. La que he triat, perquè és una, a nivell musical, me sembla que és excel·lent la seva capacitat de creació i de composició i d'expressió. És brillant i després perquè és capaç d'expressar aquest món que jo m'agradaria des del qual ens relacionéssim, un món més sensible, més que poden tocar tots els temes, totes les penes, totes les alegries, i no només és un món d'aparadors perfectes de carn envasada. Es diu Capitana. Ai, no, Capitana, em quedarà, perdó.
1: Capitana. Idò, us deixem en Capitana i tornem just després.

0: Bona, tornem aquí amb la Núria, xerrant d'esmercat i de sort de baix i de moltes coses. I xerraven també de les relacions, no?, que et generen en el mercat. I te volia demanar, tu com veus avui en dia el fet de que la gent hi va més, hi vagi menys, quins sectors d'edat vos venen a vosaltres? I xerrant de desmercat de Ciutadella en particular, no?
1: Tot d'una, quan van començar en el mercat, d'allò que te pensaves que vindrien els convençuts ecològics de... amb ideals de... i va comprar la verdura ecològica perquè... I la sorpresa va ser que no necessàriament, que el que vas trobar i el que m'estic trobant i el que mos està passant és que ve persones que cerquen un producte que faci gust de lo de tota la vida, o un producte fresc, un producte bueno, que demandes de qualitat. Jo diria que el mercat, des de que vam començar fins a dia d'avui, ha evolucionat i ha millorat. Però el que dèiem abans, volem més mercats, i això vol dir que hi ha d'haver més l'espai de Ciutadelles, és que és, però sí que estaria bé que hi poguessin haver més parades i més pagesos. A diferència de això de pensar que mos fa incompetència uns amb els altres, jo trobo que és una història que mos han ficat un pot dins el cap, de que hem de competir entre nosaltres i el que hem de fer és cooperar o entendre que jo tingui molta gent, o tu tinguis molta gent, significa que feim venir aquesta gent fins al mercat. Venir al mercat és molt més complicat que anar a un supermercat. El supermercat aparques del cotxe en el pàrquing i allà descarregues i és molt més senzill. Sí. Venir al mercat vol un esforç per part de qui ve. Per tant, el primer de tot és agrair a tothom que arriba fins al mercat per la seva part, per la seva aportació o esforç per venir allà. I quan arriben allà, el que no poden trobar és que falta cosa, o que se troben un producte que és igual dels que hi puguin trobar en el supermercat. Venint al mercat ha de significar que troben una cosa exclusiva, que només es pot trobar allà. I per això és xulo, o jo m'agrada que puguin trobar la producció que cada pagès ha sigut capaç de produir en aquell moment. Allà en el mercat desapareixen els calendaris de temporada que puguem comprar o descarregar-nos d'internet, que mos diguin que de primavera hem de menjar no sé què. No va així. El mercat és anar i deixar-te sorprendre per lo que hi ha. Sí. I és una mica mirar el que hi ha i el que no hi falta, no el que falta. Estem acostumats a mirar sempre, o a vegades jo em fa molt amb les meves senyores que venen a comprar, perquè encara són senyores majoritàriament que me venen a comprar, perquè encara són les dones que continuen alimentant en els seus majoritàriament. I me diuen, no tens no sé què, i jo no, i potser tinc separada plena de verdures variada, però no tinc aquella mongeta, perquè també ens hem encasillat una mica amb les verdures que som capaços d'alimentar, amb les que som capaços d'alimentar quan el ventall de verdures per alimentar-te és molt gran. I una mica on el mercat barat t'obliga a baratar la manera d'anar-hi, no en la llista tancada esperant trobar el que tu necessites, sinó en la ment oberta, aprofitant tot el que trobes i no el que hi falta. I en el món, i en un mateix, moltes vegades, jo sempre dic, nosaltres hem tingut sort que en Tito era pagès, sort que en el seu moment vam poder agafar separada en el mercat, moltes sorts. Però és una actitud de vida, la sort d'entendre tot el que tens i no el que te falta. I una mica es marcat en aquest sentit, crec que te dones opció d'obrir-te a el que hi ha. I que hi haguessin més pagesos, sí. Jo sempre me deman qui és que cultivarà aliments en el futur. Quins són els joves? És a dir, perquè hi hagi algú que cultivi aliments en el futur, és un jove que pugui veure alguna viabilitat, algun interès, viabilitat, alguna expectativa de poder invertir el seu esforç, el seu temps, la seva pell, la seva carn, en cultivar aliments. I els joves d'avui en dia no només tenen un problema per poder veure aquesta viabilitat, sinó per tenir el més bàsic, és l'accés a la terra. A dia d'avui a Menorca encara accedir a la terra és un problema per la gent jove, un problema que no està resolt, del qual no xerram, i sembla que no, fem veure que no hi és, però si volem que hi hagi persones que cultivin aliments, hi ha d'haver persones que s'alimentin d'aquests aliments, és a dir, que venguin als mercats a comprar, hi ha d'haver pagesos que es puguin posar en el mercat, per tant, l'Ajuntament ha de posar espais perquè puguin haver-hi més gent que pugui vendre el seu producte, i d'alguna manera s'ha de resoldre el fet de que els joves puguin accedir a la terra, i no només fer de jardiners de nous propietaris que puguin haver sorgit.
0: Sí, és un meló molt gros que podem encetar amb molt de gust, però és que veig que és una relació total, no? El fet de que la gent vagi a oferir els productes en el mercat i que hi hagi cada vegada més parades farà que el mercat torni viu, que la gent torni a anar al mercat a comprar, i tal vegada això tindrà una conseqüència que es pugui veure atractiu, no? L'ofici,
1: sí.
0: Però no basta, perquè el que falta també és l'accés a la terra, que no hi és, bàsicament, no? O és molt difícil accedir-hi.
1: Amb unes condicions, qui és que se vol posar amb contractes de pocs anys? Una finca necessita temps per aixecar-se. És a dir, nosaltres fa molts anys que estem cultivant-se sort i llavors els resultats, però els veus ara en els resultats, després d'invertir, invertir en recuperar la vida d'aquella terra.
0: Clar, a més estem xerrant d'una agricultura ecològica, hi ha l'agricultura regenerativa que implica d'alimentar, no? De cuidar aquell tros de terra perquè cada vegada sigui millor. Això amb un contracte de 5 anys o inclús de 10 anys és més difícil, canvia un poc, no? La visió.
1: Clar, és com tu fas tu com a jove inverteixes uns esforços, uns recursos, perquè el que a nosaltres ens representa els adobers, els fems, la fermentació dels fems, són els temps que dediques a abonar la terra en aquest sentit, a no llaurar-la, o potser només s'agasses tota aquesta inversió del teu esforç que fas damunt d'una terra en aquest sentit, que necessites temps. Necessites temps que no basten els 5 anys, i la fórmula. No sé si estem capacitats per contestar aquestes coses. No sé si... Jo no tinc respostes, però sí que s'han de fer les preguntes. I, és a dir, si no se fan les preguntes, segur que no se trobaran les respostes. I posar damunt la taula, ja ningú en xerra. És a dir, estem encantats que els nous compradors de terres i de finques siguin gent amb molts de recursos, que tenen projectes molt d'ells d'agricultura ecològica i agricultura regenerativa, fins i tot, i tot molt bé, però...
0: Sí, però caim un poc, o és la meva visió, que caim un poc amb una pedra, que la pagès, el pagès no serà propietària d'aquella terra, no?
1: No.
0: I és el que dius, és un mal menor, tal vegada, però, bueno, el fet és que no hi ha terra per qui la treballa, no? I jo també ho veig com una cosa, bueno, és complicada, perquè ja és quasi a nivell de voluntat i de visió política d'una societat que es faci la pregunta de com es vol alimentar.
1: Per això és crucial pensar, jo no sé, tancats ulls, imaginar-se com us alimentaran d'aquí uns anys. Qui us alimentarà? Jo com crec que posar-nos un pot sociòlegs, la sensació de que la divisió de classes en aquest sentit també se notarà. Tens la sensació que hi pot haver una classe més baixa que s'alimentarà no d'aliments, s'alimentarà de productes alimentaris fets a partir de... I els aliments quedarà reduït per qui... Els aliments de debò fets a terra quedarà reduït en aquell, a qui ho pugui pagar perquè la mateixa... Primer perquè seran poques que produirem i després perquè les circumstàncies de produir els aliments, és a dir, està tan distorsionat el mercat alimentari, no es paga el que val un producte, es paga tot un sistema d'organització de la producció que no té tant a veure amb els costos reals de producció, sinó amb altres amb estructures més econòmiques. Que...
0: Sí, hi ha tota una externalització d'uns costos també que no es paguen, no?
1: Això és a nivell, vols dir a nivell d'agricultura convencional.
0: Exacte.
1: O agricultura ecològica? Sí, evident. És a dir, el productor ecològic. i el consumidor ecològic se fa càrrec dels costos de no contaminar l'aigua, no contaminar la terra, no fer malbé la biodiversitat, tots uns costos que no s'estipulen i no se posen damunt el preu del producte convencional, sens dubte. Però a més després unes cadenes de producció i de distribució que tampoc respon, és a dir, el propietari que ingressa els doblers de la producció de grans quantitats de verdura no cultiva. És un propietari que té persones i després ens haurien de demanar a quin preu paguen en aquelles persones que estan cultivant aquells aliments i en quines condicions. I així segurament bueno, en podem anar en tots els àmbits de l'economia, és a dir, ratllant de verdures perquè és el nostre tema. però sempre hi havia un economista que no me'n record qui era, que quan una cosa és tan barata, algú l'està pagant per tu, ja sigui en la seva vida, amb el seu temps, amb la seva... És a dir, les coses tenen un cost, tenen un valor, i les coses valen més allà. A dia d'avui, les coses valen no per lo que costen, sinó pel valor que li donam. I tothom està disposat a pagar mogollon per tenir... la darrera tele, el darrer iPhone, el darrer no sé quantos, i en canvi per comprar una col que serà aliment, que el nutrirà, que no l'emmalaltirà, no estem disposats a pagar. I les malalties que estan sortint de dia d'avui i del món modern té a veure amb la desconnexió de la naturalesa i i alimentar-nos de productes i no d'aliments.
0: Sí. Aquí m'apareix la pregunta que és difícil de respondre però que té a veure amb la responsabilitat. No? Perquè molta gent simplement no pot accedir a pagar un preu més alt pels aliments, però també hi ha una qüestió de decisió i de coneixement o de consciència d'aquestes coses, no? I pens en la responsabilitat d'un sistema que mos força o mos indueix a anar a lo fàcil i anar a lo que té un valor, o donar-li poc valor en es menjar, però a la vegada hi ha una responsabilitat del consumidor, també. I no sé com ho afrontes tu o com ho veus.
1: Primer dir que comprar a mercat i comprar de temporada, jo considero que no és més car que anar a un supermercat i comprar pebres ara o carabassonets. Val? Ara en hivern. No és més car. Qui ve, fins i tot hi ha persones que m'ho diuen al mercat de dir hauríeu de pujar els preus perquè veneu barato. Sí. I, per tant, hi ha un mite que diu que l'ecològic sempre és més car, que tal vegada se correspon a el que són productes elaborats, que tornem a ser en productes, no aliments bàsics, primaris. Un producte està embolicat amb un plàstic, amb un paper, un aliment bàsic ve tal qual, directe de la terra. I... per tant, no crec que hi ha una... Sí, hi ha una responsabilitat, però és que som responsables de la nostra existència tots. És a dir, pensar o obviar... De fet, jo puc dir, som aquí, faig verdures, perquè un moment donat no vaig escoltar les meves incomoditats. Un moment donat, i cada dia. És un procés de vida, és una manera d'estar al món. És un no oblidar-se de que sigui coherent. I allà on te sents incoherència, que els atens tots, jo també tens incoherències, els sostens els que pots sostenir i vas resolent les que ja no t'aguanten de per cap banda i necessites resoldre-les perquè te fan incòmodes. I el mercat és la solució. La venda directa dels pagesos, ja sigui mercat o siguin altres formes de comercialització, si estem xerrant de paneres, o, no ho sé. Per jo, les paneres és un esforç que no compensa. És molt més fàcil anar al mercat. Però allà pots accedir a producte de temporada, a bon preu, fresc, que no trobaràs altres bandes... I en canvi, en els supermercats, sí, t'enduràs coses que segurament acabaràs comprant coses que no necessitaves ni... I no dic que no vagi a supermercats. Jo també vaig a supermercats. Vull dir, hi ha coses que se compren als supermercats. Però la verdura, l'aliment, que millor que comprar-ho de qui ho cultiva i que ho produeix, perquè és la millor manera... Primer, que no hi ha intermediaris. Per tant, poden fer un preu més assequible. I després fomentam que hi hagi qualcú que continuï cultivant aliments. I els joves que mos veuen, pues puguin dir, ostres, mira, hi ha gent que viu cultivant aliments. sí. I cercar la manera de fer possible cultivar aliments.
0: Clar. És com un acte quasi revolucionari avui en dia, és que jo ho veig així.
1: Ja.
0: Que es va passar de ser una necessitat, que els mercats sempre, històricament, han alimentat els pobles, però avui en dia és com un bastió de resistència per lo petit i per les relacions, perquè si no m'ho anàvem a una distopia, no?
1: Sí.
0: A on aquestes relacions deixen de ser-hi.
1: Sí, i el món que dibuixa no és el món que jo vull, per qual tornem en les coherències, no? És a dir, cadascú amb els seus actes, és a dir, dins el món capitalista que en els que vivim i els que ens ha tocat viure, tal com s'ha organitzat, homes, tenim clar que es consum és la nostra força. Allà on podem fer alguna cosa és a través del consum, una cosa no, perquè han sortit fa uns anys ningú rellava d'ecològic i ara de cop tots els supermercats tenen línies ecològiques perquè han vist, no perquè s'hagin tornat ecològics de cop, sinó perquè han vist que allò els dona una entrada de doblers, els dona rendibilitat. Vale, pues anem a afinar aquí tal vegada, jo crec que cadascú des del seu espai d'interferència, és a dir, jo m'agradaria que els sabaters m'expliquin de les sabates, que els que fan roba m'expliquin de la roba, perquè no, evidentment no poden tenir coneixement de tots els àmbits, però nosaltres com a pagesos tal vegada hem d'explicar el que passa al camp i què significa, però això el que fem aquí és la xapa que estem fotent d'avui cap d'anar als mercats i demanar que s'activin els mercats, és a dir, hi ha d'haver espai, hi ha d'haver idea, hi ha de disponibilitat, hi ha de facilitats perquè la gent pugui anar a vendre producte. I després els pagès, per jo, i aquí també crec que hi ha d'haver honestedat de realment vendre el que cultiva o el que cultiven els seus companys que no fan venda directa. Perquè és el que t'ha d'abans, que la gent faci un esforç de venir fins al mercat i trobar cultius que dius, no tens ni les infraestructures per fer aquest tipus de cultiu. Com trobar ara dia d'avui en ple més de... Bueno, és igual, d'hivern. És que no sé quin
0: de
1: mes.
0: De febrer.
1: Febrer, vale. Hi ha tomàtiques en el mercat de Ciutadella. Jo no som capaç, nosaltres no som capaços de fer tomàtiques i tenim
0: hivernacles.
1: I tenim hivernacles, i tenim hivernacles, però no som capaços de cultivar-ho, perquè a més l'esforç que s'ho representaria cultivar aquelles tomàtiques no s'ho valdrien en preu ni en qualitat. Per tant, hi ha una de la part, i això entenc que a vegades l'administració no té tan poques mitjans o no sap com fer el seguiment de que el producte sigui... Ara no sé... sigui, perdó, de que el producte sigui del seu productor o de productors que no fan venda directa. No sé si té els mecanismes per fer-ho, però sí que hi hauria d'haver per part de tornar amb la responsabilitat de cadascun, la responsabilitat i la coherència de cada producte, de cada pagès, de saber, no, jo faig aquest cultiu i això és el que te puc oferir. I si no, és d'en, no sé què, i poses els noms i llinatges dels productors que te duen el que vens.
0: Clar, perquè és que si no també estàs degradant la imatge del mercat en
1: si. Fas malbé, pan para hoy, llámere para mañana. És a dir, un mercat que et sustenta damunt els distribuïdors de fruita i verdura que hi puguin a vacilla, quin sentit té si és el mateix que abasteix els supermercats o petits i grossos o potser els grossos no, però els petits sí, els petits supermercats és el mateix que puguin trobar a la plaça, no té cap sentit. Vens a la plaça per trobar producte del pagès. Clar. I que ho polites, dir, ostres, pues me compres que ho és de subestrar, formatge de no sé on i de Sant Salom i posar noms i llinatge el que ens alimenta, que al final és del que estem fets.
0: Bé, encara un poc la recta final, però mirant un poc amb fantasia, com veus tu, o més que com veus, com t'agradaria que fos el camp de Menorca d'aquí uns anys?
1: Uau.
0: I pot ser realista i pot ser utòpica també.
1: Utòpica. Quina pregunta més difícil. Com voldria... Clar, jo m'agradaria que fos... que hi ha mil formes d'estar al camp, de cuidar i d'alimentar-se de la terra. Hem xerrat sobretot del mercat, perquè és el que fem a Sort de Baix. però hi ha moltes altres fórmules i una mica per jo sí que és important tornar-se a atracar a la terra. I la sort que tenim a Menorca de tenir-la tan a prop. La gent pot atracar-se molt fàcil a la terra, però també n'és qui la cultiva i qui pot nodrir-los a través dels seus aliments. Clar, podria ser tòpica, però m'acosta perquè hi ha una realitat de la propietat de la terra. La propietat de la terra a dia d'avui era de qui era i s'està tornant està anant a qui l'està comprant, grans capitals amb estranger. Però, bueno, posats a somiar, jo, com a mínim, han tingut, en allò que abans de set sorts que han tingut, nosaltres hem tingut la sort de poder tenir un tros de terra i de nodrir-la i fer que prosperi. I voldria que fos això, ple de petits productors, propietaris de la seva terra, que poguessin cultivar d'acord amb la seva capacitat, no sobrepassant-se amb la seva, amb el seu esforç ni amb la seva, diguem, la seva dedicació, perquè com que serem molts, ens ho podrem repartir i no necessitarem que un tot sol faci molta producció per poder sobreviure, sinó que entre tots ens ho vestirem i el que tu tinguis jo t'ho vendré i tu m'ho vendràs el que jo tinc. I que n'haguéssim ben avinguts un... M'imagino, voldria un camp on cuidéssim la terra i que Menorca pogués ser autosuficient i se pogués autoalimentar amb la producció sense... Però honestos, també, sabent que no hi pot haver tot sempre, que hi ha vegades que ens tocarà menjar potser més d'una cosa i menys d'una altra, que hi haurà temporades que les collites, perquè quan no ens van bé la tomàtica, normalment els va malament a tots les tomàtiques, o ens van malament els melons, ens van malament a tots. Doncs aquell any no toca menjar melons, i no per això me compraré els melons que venguin a les Síndries, com va passar fa uns anys del Marroc o de no sé on, sinó que aquell any... Mira, Menorca no té síndries, doncs enguany no en menjam, no passa res, no ens morirem. Ens hem tornat una societat una mica acomodada, on ho volem tot, sempre. I després, barato, però. I que hi hagi qualcú... És incoherent, no té raó de ser. Hi ha el que hi ha i ens alimentam amb el que hi ha. I hi haurà molt de pagesos joves amb accés a la seva terra i que puguin cultivar els aliments i els puguen vendre a mercats carregats de vida on la gent i totes les botigues del voltant estaran contentes de que arribis dia de mercats perquè seràs dia de venda grossa, i els bars també faran negoci de l'ambient que hi haurà.
0: I amb aquesta visió hermosa, crec que és un bon moment per deixar-ho.
1: Moltes gràcies.
0: T'agrades molt que hagis vingut i compartit la teua feina, la teua manera de cuidar i la teua passió i dedicació pel mercat i mantenir aquest espai viu. Així que moltes gràcies.
1: Gràcies a tu per convidar. Merci.
0: I aquí vos deixo amb una cançó d'Antònia Font, una de Xona de Pols, i ens escoltant la setmana que ve. Salut i terra.

0: ressona.
1: I de les platges argelesenques podem pujar fins a la Torre de la Massana, també anomenada Torre de Perebona. Situada en un massís protegit, és una antiga torre de senyals, datada del segle XIII i que formava part de l'antic Regne de Mallorca.
2: Mallorca és el teu nom i el teu rei en jo.
0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
3: Les festes de Sant Cristòfol els he viscut així fa 4 dies amb molta goig i alegria. Jo també era una cosa que estava acostumada a casa, que també obrien les portes per les festes de Sant Cristòfol. Quan jo era a Lota ja ho feien. Jo vaig viure quan només hi havia 7 o 8 cavalls d'aquells que havien fet feina tota la setmana i després els dissabte i els diumenge havien de ser la festa. Cavalls desbordats, desastres, eh? No hi havia la gent que hi ha ara, perquè si hi hagués hagut la gent que hi ha ara no s'hagués pogut fer. Perquè jo vaig veure sortir carrer, cavalls de la plaça d'aquí, cap en el carrer de Mirada del Toro, fins més allà d'aquí on hi ha la policia, sense aturar-se. Però eren unes festes molt agradables. Les dones feien les coques. Hi havia forns que cuien coques, anaves allà a fer hores de cola i cuien les 24 hores, perquè si les coques eren les 12 de la nit que estaven per coure, es formia d'estar bé. Eren unes festes de germanor també molta que fèiem, perquè tot es feia a casa, tot un ajudava a l'altre, i la gent, jo crec que tothom ho vivia molt bé. Jo per descomptat que li vivia. Jo sempre recordo mon pare, que he dit que anava de fer de so d'aquest de recader a l'O, que per Sant Cristòfol, una canestreta que hi havia en aquell temps, d'una cosa així, i així d'alta, de llenya, canestreta que devia ser de fruita, supòs, me la dua plena de dolces, perquè venia Sant Cristòfol.

Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pots recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

port fet un muny, arriba sol estimada. Vaig cap a Ciutadella, allà els amigots que m'esperen. Vaig carregat, aquest cop no m'han parat. Aquest cop no m'han parat. Vine abrigat, vine abrigat, perquè encara fa fred en aquest temps, m'has dit. Vine abrigat, vine abrigat.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la

0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A vegades, com costa posar un punt i final. Ja sigui els que posen final a una història d'amor, a una amistat, o simplement a una novel·la que fa 3 anys que estem intentant acabar. Malgrat tot, també us dic que a vegades és millor un punt i final que no un punt i seguit, que no tens molt clar cap a on vas. I de seguríssim molt millor que aquells punts suspensius que mai tens molt clar què volen dir. Ni a la vida ni a la literatura. Va, que comencem la mà de contes aquí a Radio Far Menorca. Us narra n'Andrea Ollamburu. Quina història més bonica! Quina bellesa! Era el conte més guapo que mai s'havia escrit. A més, prest viatjaria a països ben enfora i es llegiria en moltíssims idiomes. Però de sobte va ocórrer un fet inesperat. En arribar a sa darrera paraula de sa darrera frase de sa darrer paràgraf, van notar que faltava una cosa. On s'haurà ficat? Sempre cridant l'atenció es queixaven. I tots van començar a posar-se ben nerviosos. Què es podia fer? El punt i final havia desaparegut. I és que potser no ho sabeu, però el punt i final és un somiador. Sempre camina cercant finals alternatius i noves aventures abans d'acabar una història. I aquesta no era la primera vegada que s'escapava. No obstant, en aquesta ocasió, el punt i final havia anat massa lluny. Recorreré el món, va cridar mentre sortia de la pàgina. El punt final va rodar i rodar i rodar durant diversos dies fins a arribar a la plaça d'un poble. I allà, ben enmig, hi va trobar una carpa gegantesca de color vermell. I sota aquesta carpa hi havia malabaristes, pallassos, trapecistes i fins i tot un canó. Sí, sí, un canó. Era un lloc fantàstic, va pensar. Però de sobte, la seva curiositat li va jugar una mala passada i mentre es treia el cap pel canó, fium! Va sortir disparat com una bala, fins a aterrar en un petit plat envoltat d'un suculent menjar. S'ha de dir que en aquell plat tot tenia una pinta excel·lent i feia una oloreta. De fet, s'hauria quedat allà, de no ser, perquè uns dits el van agafar i, sense importar que era un punt i no pas menjar, se'l van endur cap a les profunditats d'una boca. Ai, les meves dents! Es va escoltar. I amb una escopida i un aixem, el punt va sortir acomiadat, continuant el seu viatge i rodant i rodant i rodant, fins que de sobte va anar a parar a un camp verd i fresc. No em vindria pas malament una mica de descans després de tanta activitat. I aquí hi ha molta pau. Ai, quina tranquil·litat! Anava dient per si mateix aquell punt. Ei, què és això? Va exclamar. I tot d'una, un fort soroll, com una manada de cavalls al galop, li van treure de la seva letargia. Pum! D'una puntada, el punt i final va sortir disparat com una pilota fregant el travesser de la porteria del camp de futbol on estava jugant tota aquella mainada. I el viatge va continuar amb noves i estranyes situacions. Aquell punt va viure de tot. Va quedar atrapat entre el plomatge d'un esbart d'ocells, entre les potes d'uns cavalls que habitaven un estable. Hi havia vegades que el nostre protagonista escapava amb facilitat i d'altres que no tant. com el cop que va quedar enganxat en el vestit de la Martina, un vestit blanc tot ple de lunars. I els dies van anar passant i el petit punt ja estava un poc esgotat. No sabia quant temps portava donant voltes. On estava? S'havia perdut? Rodava i rodava, però no sabia cap a on. Fins que un bon matí va aparèixer en un lloc tan discret com silenciós. I amb cautela va recórrer cada pam del terreny i va explorar cada racó. S'ha de dir que va ser un passeig molt agradable. I al punt i final, a poc, es començava a sentir ben a gust. Quan el sol es va amagar, al punt i final va cercar un rancó on descansar. Va trobar un petit buit que semblava fet a mida per ell. I de sobte una veu va murmurar: «Ei, quina alegria veure't de nou!» I uns minuts més tard, al punt dormia satisfet. El seu viatge havia acabat i un vell conte, per fi, havia trobat el seu final. Que, per cert, ja vos vaig dient que va ser un final ben rodó. El punt final, de Fran Pintadera.

0: Ràdio Far presenta a rondà en Joan Esmalanat.
1: Això era una vegada, en temps d'Anna Maria Castanya, en el poble d'Es Mercadal hi vivia un home que tenia dos fills i abans de morir-se va fer hereu el major a qui va deixar tots els béns que tenia, llocs, cases, animals, a excepció de dues tanques que les va deixar el fill petit, que era de nom Joan. Però va posar una condició al germà major, que quan el germà petit necessités el cavall i el bou, els hi hauria de deixar. Son pare era molt vell i es va morir. Va passar el temps i els dos germans anaven molt mal avinguts. El major no podia veure en Joan de cap ull, fins a arribar a desitjar que es morís. Un bon dia, en Joan va demanar el bou al seu germà gran perquè l'havia de menester per llaurar. El germà li va deixar el bou de molt mala gana, només per complir la voluntat de son pare. I va succeir que en Joan va tenir tanta mala sort que llaurant de vora una paret i com que el bou tenia les banyes molt grosses, va embarrar i tombant l'arada es va rompre una d'aquelles banyes tan llargues quedant xoroll amb una sola banya. En Joan agafà el bou i el tornà al seu germà. Quan aquest va veure la facècia, li va dir de tot. El va amenaçar que el denunciaria davant el jutge. En aquell temps, l'únic jutjat de Menorca era Ciutadella. Feta la denúncia, el germà major va avisar en Joan del dia i l'hora en què es faria el judici de la banya del bou.
2: A les 10 de dijous que ve has de ser el jutjat de Ciutadella i em pensa que d'aquesta aniràs a dormir a l'ombra.
1: Així, arribat el dimecres, després de dinar, en Joan va agafar un serró i posar un tros de pa i una pinxa per fer un mossop pel camí, partint cap a Ciutadella. Camina qui caminaràs. Quan li agafà la fosca de bo, es trobava davant son granot i va pensar d'entrar al lloc per veure si el deixaven passar la nit. Així ho va fer. Quan va arribar a les cases, donà qui va dient «Bona nit i bona hora!». L'amo va sortir davall la porxada i quan va conèixer el visitant li va dir
3: «Bona nit, idò, què fas per aquí en aquestes hores, Joan?».
1: Ell li va explicar tot allò que li passava. L'amo el va escoltar i el convidà a sopar amb ells. Quan va entrar a les cases, va veure que també hi havia el seu germà major. Contrariat per la seva presència, no va gosar asseure's a taula i es col·locà ben arrufat de vora la foganya. En veure en Joan el menjar que hi havia damunt la taula, li va entrar gana i va treure el bocí de pa i la pinxa que duia dins el serró i la va posar damunt el caliu amb la idea de coure-la. Els pagesos d'aquell lloc no feia gaire que s'havien casat i Madona estava embarassada. En això que, quan Madona va sentir aquella olor de pinxa, li va entrar desig, de tal manera que insistia el seu marit fins que aquest es va atracar en Joan per veure si tenia cap més pinxa per a Madona. I en Joan li contestà, «No, només en duia una i ja me l'he acabada». Quan Madona va sentir això, es va disgustar molt perquè tenia un gran desig de pinxa i no volia menjar res que no fos pinxa. Tot això va preocupar molt l'amo, qui no sabia què havia de fer per satisfer el desig de Madona. Atesa aquesta situació, el germà major va anar cap a l'amo i li va dir
2: «Tu vine amb jo a Ciutadella i entre tots dos veuràs com l'arreglarem en aquest i li traurem les ganes de fer més ontes de pinxa a dones embarassades».
1: En Joan, ben orugat, es va colgar dins la païssa amb la idea de reposar un poc. Però no va poder dormir en tota la nit pensant que en tos d'un ara ja li tocava respondre de dos judicis. Així que estava molt desesperat i no hi veia cap sortida als seus problemes. Desvetllat com estava, va decidir fer camí cap a Ciutadella passant pel camí reial o camí vell de Maó. Així que va haver de passar pel barranc del Gendà. Quan va arribar al torrent, entre Saranjassa i ses voltes, va trobar una dona a qui l'asa li havia caigut dins l'aigua i no el podia fer sortir. Amb aquestes, en Joan es va oferir per ajudar-la. «Vos estirau del cabresta i jo agafaré la cua i crec que sortirà», li diu en Joan amb tota la bona intenció. comencen a estirar i tan fort ho va fer en Joan que va rompre la cua de l'asa. Aquella dona es va posar molt maleïta.
4: Sou un tros d'animal. Mira que estirar la cua d'aquesta manera.
1: Li deia tot enfadada i cridant.
4: Què faig ara jo amb l'asa sense cua? Jo vull l'asa amb cua.
1: Seguia cridant. Justament en aquell moment, el germà major i l'amo de Son Granot passaven per allà de camí cap a Ciutadella i en sentir que les velotes van apropar per veure què passava. Quan van veure que el causant d'aquell estropici era en Joan, no es va faltar temps per dir-li a la dona de l'asa.
2: No hi penseu més, veniu amb nosaltres a denunciar-lo al jutge. Aquest n'ha fet de molt grosses.
1: La dona de l'asa es va deixar convèncer i va partir cap a Ciutadella amb els altres dos. Com podeu comprendre, en Joan estava desesperat en veure que la seva desgràcia anava en augment. Així com va poder, va arribar a Ciutadella de bon matí i es va dirigir tot d'una cap al mirador, amb la intenció de tirar-se de dalt baix i acabar amb la seva desgraciada vida. Com ho pensava, ho va fer. Però amb tanta mala sort que va caure damunt un frare que estava fent les feines allà baix. El resultat va ser que en Joan no es va fer res i el qui va morir va ser el frare. Res 50 covos de banyetes! Aquesta sí que és bona! Ara sí que estic perdut, va pensar en Joan. Els pocs pescadors i mariners que hi havia en aquella hora per baixa mà es van atracar per veure què passava. Quan van descobrir el frare mort i en Joan damunt, van començar a escampar el succeït i molt prest tota Ciutadella se'n va entema. I com era d'esperar, també va arribar a les orelles del pare prior del convent al qual pertanyia el frare. Així les coses, quan el germà major d'en Joan, l'amo de Son Granot i la dona de l'asa van arribar al jutjat, es trobaren amb el pare prior tot espantat, intentant parlar amb el jutge per veure què s'havia de fer amb un cas com el que acabava de succeir. Ells, quan van sentir el que havia passat i qui era el causant, van fer entendre al religiós que el millor que podia fer era ajuntar-se a ells en la denúncia, a fi que en Joan rebés el càstig corresponent i anés a parar a la presó d'una vegada. Arribada l'hora del judici, en Joan es trobà davant el jutge amb els quatre acusadors qui, amb pèls i senyals, explicaren els danys que havien patit per culpa seva. Però el jutge també va voler escoltar en Joan qui explicar les coses així com li havien passat. Una vegada el jutge hagués escoltat amb dues parts, va dictar sentència i dirigint-se al germà major d'en Joan, li va dir:
5: Vos, qui voleu el bou amb les dues banyes, el que heu de fer és donar-lo a en Joan, vist que la banya hagi crescut, i llavors el tornarà.
2: Ah, no!
1: Va contestar el germà major molt maleït.
5: Escolteu!
1: Va respondre el jutge en to sever.
5: Si voleu les dues banyes, haureu d'esperar que li creixi la banya rampuda.
1: El germà major no va quedar satisfet amb la sentència, però, en voler el bou, el va haver d'engronsar amb una sola banya. Després, el jutge va passar el cas de Madona i la Pinxa, que el va resoldre d'aquesta manera.
5: Això és molt senzill,
1: va dir el jutge.
5: Que Madona vagi a viure a Can Joan i mengi Pinxa vist que s'afarti.
3: Ah, no?
1: Va dir l'amo.
5: I no, si no vol que les coses vagin a pitjor, que Madona quedi com està ara, i no en parlem més,
1: va sentenciar el jutge. Arribà el torn a la dona de l'asa, a qui el jutge li va dir:
5: Vos, qui voleu l'asa amb la cua, el deixeu en Joan fins que li creixi, i llavors que vos el torni.
4: Ah, no,
1: va dir la dona de l'asa.
4: Jo el vull ara i amb la cua.
5: Que n'hi hagi prou. Si no el voleu així, us el quedeu com està i deixeu tranquil aquest pobre home.
1: En veure en Joan com s'arreglaven les coses, criava coratge. Però la mort del frare era molt més greu que tota la resta i va tocar dictar la sentència pel cas del frare mort. El jutge es va dirigir al pare prior per dir-li:
5: L'assumpte del frare l'arreglarem d'aquesta manera. Que en Joan vagi baix al mirador i es col·loqui allà on va morir el frare. I vos,
1: dirigint-se al frare prior,
5: Us poseu dalt del mirador i us tireu damunt en Joan. Si el mateu, ja estarà aclarit el cas.
1: Senyoria, això no, va dir el pare prior.
5: Si no ho voleu així, en Joan ja se'n pot anar a casa seva.
1: Aquestes van ser les sentències del judici d'en Joan el Malanat, qui ben content i tranquil se'n va anar cap a Es Mercadal. I els quatre acusadors, en la cua entre les cames, van partir cadascun a casa seva. Vegem si d'aquesta aprenen a tractar quan toca la gent poc sortada. I si no són morts, encara són joves.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

A continuació, un tema del disc Ens hiverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Idò, hola, Joan Pons, benvingut a Maquetes, benvingut a Radio Far. Molt content d'estar aquí amb tu avui per xerrar del teu projecte en solitari, des que hem acabat de sentir una cançó. Com és d'aquesta primera que hem sentit?
1: La cançó es diu Stars.
0: Ok. I un bon tema d'aquest estil, com el definiries tu, l'estil vostre?
1: Tenim problemes, a vegades m'ho demanen. Quin estil fas? I realment és... costa explicar, però crec que és un poc un híbrid entre un poc, hi ha una base de folk, evidentment hi ha una base important de rock, també, encara que sigui suau,
0: i crec que
1: va un poc per aquí, saps? Un poc entre aquests dos.
0: Les influències rockeres teves, des de que te conec, però sí que te conec, doncs, crec que van coincidir tu i jo fa 23 o 24 anys a un concert d'en Alice Cooper, que me'n recordo.
1: Ostres, sí que es va.
0: Estàvem per allà de vora. Jo l'he vist unes quantes vegades més. No sé si te l'has vist mai més, però jo...
1: Alice Cooper i Helicopters, o Turbo Negro,
0: no,
1: també
0: eren
1: van coincidir.
0: No, eren Docs d'Amour.
1: No, de Taloners, sí.
0: De Taloners, sí.
1: Però crec que una vegada, que és que es deia sala que hi havia... No, les Matars no, hi havia una altra que es deia pel Paral·lel, que és que es deia...
0: Apolo.
1: Sí. Van tocar Turbo Negro.
0: Hòstia, vale, també.
1: I sé que... No sé si vam xerrar o no, però l'acord clarament que em vaig veure.
0: Sí, quin concertàs, tio. Uah, sí. Uah, que guai. Però fa molt d'anys. Sí, hòstia, escoltar Turbo Negro, que és un gran grup.
1: Oh, yeah.
0: Anda que no, rock and roll fort. Però bueno, anem a...
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts, amics, amigues. Amb aquesta sintonia arrencam una vegada més aquest programa de Sagramola. En aquest cas, arrencam també nova temporada i farem un recorregut per algunes de les publicacions que es van fer dins l'any 2025. Un any amb moltes publicacions musicals que mos donaran per passar moltes estones escoltant i descobrint les novetats de l'any. En aquest primer descobrirem en Blai Barber, Bonsé, Dàlia, Drac Negre, Guillem Sol de Vila i Isam Melis, un any ben profitós i ple de sorpreses.
1: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Trenca l'alba de la mar sobre el cristall sense fi. La nau qui em porta mà llarg neda com gegant delfí. Sobre el cel qui es cobreix d'or, allà molt lluny s'ha desferra, com un núvol, una terra, qui m'om d'alegria el cor. És la meva i la sospir, la conec, la pàtria mia, de lluny com coneixeria la mare que em va nodrir.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: una gran derrota. S'ha perdut sobirania del poble, una esquerra dividida, fracturada, una terra amb poques ganes de revolta.
1: Llegeix Llentrisca.
2: Interstici reuneix tres veus de la jove poesia balear: la llucmajorera Cecília Navarro i els ciutadellencs Anaïs Faner i Joan Roger. Tres estils poètics diferents que tenen en comú la força i l'energia magmàtica de la joventut. Un test poètic i profètic d'una poesia que exclama, desbrossa, el seu camí.

Bastants segles més tard van arribar els reis d'Occident. Mos van dur sa religió i un déu omnipotent. Volien convertir els menorquins en espanyols.

0: Bon dia, Pere i Llucia. Moltes gràcies per acceptar la nostra convidada.
1: Bon dia, gràcies a tu.
2: Hola, bon dia.
0: Bé, tot i l'obvietat de la pregunta, per començar, podríeu explicar breument en què consisteix Illenvers?
2: El format actual d'Illenvers, que es va iniciar l'any 2016, compta amb poesia, amb música, amb pintura i, a més, un rapsode a manera d'homenatge a un naixement o a la mort d'un poeta prominent. Llavors, el que fem és això, agafem, triem 6 poetes, ara mateix d'arreu de les Illes Balears, tot i que alguna vegada han pogut venir d'una miqueta més enfora. Tenim un o dos músics, normalment també d'aquí de Menorca. Triem també un pintor o una pintora que elaborarà un quadre, un llenç en directe. I, finalment, pues, a vegades mos fem servir d'actors o d'actrius per fer un petit recital d'alguns poemes d'un poeta que actualment no està entre nosaltres.
0: De fet, enguany s'homenatjat ha estat Josep Maria Llompart.
2: Correcte.
0: I Rapsoda, l'actor que va fer de Rapsoda va ser en Rodó Gené. Coses per concretar-ho.
3: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre?

0: ben criticada, però ara mateix és innegable que és un dels grans clàssics de la literatura anglosa i, sense dubtes, el meu preferit. Es tracta d'una novel·la que destaca per la seva intensitat. Es nota que està escrita per una persona profundament sensible, influïda per romanticisme alemany. I és que, de les tres germanes, Emily era la més somiadora i romàntica, tot i no haver tingut tant de contacte amb l'exterior com les altres dues. És per això que en aquesta novel·la la natura juga un paper clau i els germs de Yorkshire són com un personatge més. La sinopsi és un poc mala de fer, la veritat, però us diré que és com una espècie de drama familiar amb altes dosis de passió, que pot arribar a incomodar per el seu sublim tractament de les misèries humanes. Que no vos espanti, és un llibre absolutament preciós i que atrapa fàcilment. Això sí, us recomanaria fer un petit esquema dels personatges, perquè els noms i llinatges es repeteixen i, de vegades, és fàcil perdre-se. Per llegir aquesta deliciosa obra d'Emily Bronte, jo vos recomano el volum editat per Viena Edicions a la col·lecció del Club Victòria, on trobareu molts altres clàssics de la literatura universal en unes edicions precioses de tapadora dura.
1: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No et perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Benvinguts, jo sóc Bàrbara Ballarri i això és Sample Filosòfic, un programa de ràdio per samplejar el pensament. Si t'agrada reflexionar en els territoris que hi ha entre l'art i la filosofia, aquest és el teu programa. Volem samplejar el pensament, és a dir, provar i experimentar altres formes de pensar juntes. Sample Filosòfic és un programa de ràdio mensual creat per l'equip de treball de docència no reglada Art en Curs, un col·lectiu de la Universitat Autònoma de Barcelona que es dedica al vincle entre creativitat i innovació docent. Pots escoltar el programa en directe l'últim dijous de cada mes a Ràdio Sió a les 8 del vespre i el primer dimecres de cada mes a Cerdanyola Ràdio i a Ràdio Far Menorca, també a les 8 de la tarda. Trobaràs tota aquesta informació i molt més al nostre Instagram, @samplefilosofic. Volem dedicar el cinquè programa a pensar juntes sobre la mort. Tant a dir sobre ella i, en el fons, poca cosa. Tot el que podem dir ho fem des d'un cos que, millor o pitjor, està viu. Pensar en aquest tema per mi és obrir la porta a desenes de fragments vitals, de pensaments, de records, d'emocions i de pors. Entonar quelcom així com una conclusió de tots aquests retalls seria poc honest per part meva. De fet, no penso en la mort de la mateixa manera pel matí que per la nit. Si hi ha una imatge general, una imatge final d'aquest puzzle, serà una a la que només arribaré donat el moment. I com deia, ara parlo des d'aquest cos meu tan viu i vibrant. Tinc un recull d'aproximacions filosòfiques al tema de l'amor i això és el que, en principi, us anava a explicar. Us anava a dir que, per Sartre, l'amor és un simple fet, com el naixement. Que Kierkegaard parla d'ella des de la perspectiva de la incertesa, la irracionalitat i la incapacitat d'abastar-la per complet. Que per Schopenhauer naixem per morir. María Zambrano escriu allò de «La identificació màxima apenas concebida és la de la vida i la muerte, que solo en el ir muriendo se alcanza, allí donde la muerte no es acabamiento, sino comienzo». I això només és un petitíssim tast filosòfic. Si ens endinsem en la literatura, els interrogants i els intents de resposta són gairebé infinits. A Crònica d'una mort anunciada, Gabriel García Márquez comença dient a la primera pàgina que hi ha hagut un assassinat. No obstant, si la cosa va d'inicis, no hi ha cap com el d'Albert Camí a l'obra L'estranger. Diu, avui ha mort la meva mare. O potser ahir, no ho sé. Vaig rebre un telegrama de la residència. Va morir la seva mare. Punt. Enterrament demà. Punt. Sentides condolences. Punt. Però no vol dir res. Potser va ser ahir. També Simone de Beauvoir va escriure sobre la pèrdua de la mare a un amor molt dolça. Diu a un dels fragments, «No hi ha amor natural. Res del que li passa a l'home és natural donat que la seva sola presència posa en qüestió el món. La mort és un accident i tot i que els homes la coneguin i l'acceptin és una violència indeguda». Podria continuar per aquí, però hauria de trobar la manera de fer callar el ronron intern que em diu que ningú no pot saber més de l'amor que jo. O almenys, totes sabem igual de poc. Les que podríem parlar amb propietat, irremeiablement, romandran en silenci. Parlant amb una psicòloga, recordo que em va dir que no es pot tractar el tema d'una forma general quan hi ha pors pel mig. I sempre hi ha. Donat que cadascú té les seves i tenen un sentit o un altre per com comprèn cadascú la vida. Ella em va preguntar, què és el que més por et fa de morir? I jo, entregada per complet a la finestra que m'obria, li vaig contestar amb sinceritat, el que més por em fa és que al morir tot es quedi en un negre absolut i que continuï tenint consciència, però que no pugui fer absolutament res per canviar la meva situació, i així per sempre més. Llavors va dir ella, i que em perdoni per anar directament al final de tot el que va dir, el que més por et fa la vida potser és quedar-te parada, impotent, sense poder-te moure d'allà on no vols estar. I així, la pregunta per la mort va tornar a mi com una pregunta per la vida. Per molt que en parlem, el que és segur és que sabrem el mateix. No hi ha res més democràtic que l'amor, i passarem totes per aquí. Tant per tant, pensem en com volem viure, o, en tot cas, com volem morir. I aquí és on entra la bioètica. Un dels seus punts fonamentals és el dret a un amor digne, que, segons molts experts, és una expressió del principi d'autonomia o autodeterminació. Significa poder triar, gestionar la pròpia vida, les seves condicions i el seu final. El problema sorgeix quan l'amor és entesa com una elecció i la vida com a obligació. Allò discutible, pel que sembla, és el sempre complexíssim dilema: si la societat pot obligar a les persones a viure contra la seva voluntat, restant importància a morir amb dignitat. Sens dubte, sorgeix en aquests casos un dilema entre l'autonomia del pacient i el paternalisme mèdic. Des d'una ètica raonada, laica i en principi d'abast universal, vàlida, per tant, per a tot ésser humà, quina seria, li pregunten a la filòsofa Victoria Camps, autora del llibre Una vida de calidad, reflexiones sobre bioètica, l'afirmació bàsica i més raonable sobre l'eutanàsia. La raó fonamental, diu ella, al meu judici, és el dret a la llibertat, fins i tot quan aquest dret inclou la decisió sobre el morir. Una llibertat que, per descomptat, ha de poder argumentar per què es desitja la mort i es renuncia a continuar vivint. La regulació de l'eutanàsia procura que la llibertat individual sigui raonada. Al juny entrarà en vigor la llei per la qual queda legalitzada l'eutanàsia i amb ella, com apuntava Camps, el dret a la llibertat. També pel que fa a decidir sobre la pròpia mort.
2: Avisa radioients. Totes les intervencions es reserven el dret a no ser veritat. L'únic responsable dels seus pensaments és vostè mateix.
3: Avui pensem sobre la mort acompanyades de l'escriptor i traductor Carlos Adán Cabrera, la infermera de cures paliatives Celia Prats Ciuró, el poeta José Luis Regojo, el membre del Supremo Consejo Masónico d'Espanya Mario Mancucci i el filòsof en formació Ximo Palau, que en aquesta ocasió ve acompanyat del seu company, músic i també filòsof, Joel Jiménez.
4: Com a part del nostre equip tenim a Crossis a la secció musicopoètica, avui amb un tema en col·laboració amb el raper Dani Castro, a Mitjons amb la variació musical que tanca cada programa i les creacions d'Oscar Dalton, que ens porta un sampling acompanyat per la veu de Claudio Naranjo, i Nares Neus, que ha creat el tema Event Horizon i ha samplejat les veus de les convidades i de l'equip per crear un nou mosaic sonor a partir de la lectura col·lectiva d'un fragment dels Immortals de Jorge Luis Borges.
5: Todo,
6: todo entre los mortales
5: tiene el valor de lo irrecuperable y de lo azaroso.
7: Cada acto,
4: continuem amb Carlos Adán. Ell és escriptor i traductor nascut a Los Angeles, Califòrnia. Ha publicat escrits a revistes com The Acentos Review, From Macho to Mariposa, New Gay Latino Fiction o Border Sense. El Carlos és un apassionat del tema, una d'aquelles persones a les que l'amor els atrau més que espantar-los. Per ell és un territori d'inspiració pels seus relats i avui ens llegirà un fragment d'un d'ells.
8: Desde que comencé a viajar a tierras extranjeras, siempre he tenido la costumbre de visitar sus cementerios. En París, dejé atrás las calles míticas del Arco de Triunfo y Montmartre para visitar la tumba de Oscar Wilde en el cementerio de Père Lachaise. Me atreví, además, a descubrir los pasillos oscuros de las catacumbas de la capital francesa y recorrer los kilómetros apilados con huesos y calaveras antiguas. En Roma, dejé lirios amarillos sobre el último reposo del poeta John Keats y del escritor Percy Shelley en el cementerio protestante, y cuando visité Barcelona por primera vez en diciembre de 2009, el primer sitio que visité no fue la Plaza de Cataluña, ni las Ramblas, ni las alturas sagradas de Montjuïc. Medio dormido y con el cuerpo pidiéndome descanso después de un largo viaje transcontinental, dejé las maletas y me dirigí hacia el cementerio de Poblenou a visitar la tumba del Santet. A muchos esto les resulta extraño. La mayoría de gente está acostumbrada a huir de la muerte y evitar pensar en ella. Meditar sobre la mortalidad y contemplar todos los rituales asociados a esta transición se considera, por lo menos en nuestra cultura general, algo tabú. Sin embargo, para mí es un hecho inescapable e inevitable, y contemplar nuestra propia existencia efímera me ha ayudado a poner más énfasis en el hecho sencillo de estar vivo. Conozco a mucha gente de mi edad, o incluso más joven, que falleció debido a un accidente, una enfermedad repentina o por su propia mano. Para mí, entonces, es difícil no pensar en la muerte junto a la vida y vivir con el agradecimiento de seguir en pie. Y os invito a hacer lo mismo. Porque, aunque en el fondo quizás todos creemos que somos inmortales, lo cierto es que tarde o temprano, cuando menos lo esperemos o si hemos tenido una vida larga y próspera para prepararnos para su llegada, a todos y a todas nos llegará nuestro final. Negar esta simple realidad es negar el curso natural de la existencia. Fue mi familia que sembró en mí el respeto y fascinación que tengo por la muerte. Desde muy joven he sido consciente de la mortalidad y de lo frágil que es el tiempo. Recuerdo que cuando falleció doña Olga, una amiga de la familia, mi madre estaba muy afectada. Pocas veces había llegado a ver mi madre tan destrozada y deprimida. Yo tenía 8 años entonces, lo suficiente mayor para saber qué era la muerte, pero era mi primera experiencia auténtica. Aunque Olga ya era mayor, en ese momento no podía creer que una persona que semanas antes estaba riéndose junto con mis padres en el sofá del comedor, ahora se encontraba 2 metros bajo tierra. Intenté consolar a mi madre con un abrazo y me dijo que no me preocupe, que estaba triste, pero que ya está. También me dijo que no me preocupase por Olga, que ella estaba durmiendo y ya no sufría. Curiosamente, esto me resultó perturbador. Si la muerte se parecía al sueño, pensaba, ¿esto significa que todos en cierto modo morimos al dormir? Más de una noche después del funeral de Olga, al que no asistí porque era muy joven, me levanté por la madrugada para comprobar si mis padres estaban durmiendo, pero realmente necesitaba estar seguro de que seguían vivos. Sentía alivio al verlos respirar y moverse en su descanso, y solo cuando estaba seguro de que estaban bien podía volver a mi cama para mirar fijamente al techo hasta que el sueño me llevase. Aunque parezca traumático que un niño de 8 años piense así desde muy joven, ese episodio fue realmente un momento clave en mi desarrollo como escritor, porque desde ese momento fui muy consciente de lo frágil que es la existencia y también comencé a entender el valor que tiene el presente. Recuerdo que, en más de un cumpleaños, mi madre me abrazaba después de que soplase las velas y me decía, en una especie de memento mori, recuerda lo feliz que estás, porque cuando alguien te falte, te acordarás de momentos como estos. Y tienes razón. Por eso, en los momentos más felices de mi vida, mi boda, la celebración de un cumpleaños, el nacimiento de mis sobrinos, recuerdo que es una felicidad transitoria y por eso es tan imprescindible vivirlos con tanta alegría. Algunos pensarán que teñir un momento feliz con algo tan oscuro como la muerte es antinatural o incluso deprimente, pero os aseguro que es todo lo contrario, porque si sabes que algo es efímero, consigues vivirlo plenamente. Otra manera es a través de la literatura. Para mí es un acto de conmemoración contra el olvido que implica la muerte. Pequeñas epifanías han sido instrumentales para que comenzase a grabar la existencia de la gente con quien he compartido mi vida y poder recordarles cuando ya no estén. Y, por extensión, que un día los que me lean me recuerden a mí también cuando yo ya no esté en este mundo. Por ese motivo, no temo los cementerios, y la muerte no me parece un tema incómodo. La mejor manera para enfrentarse al miedo que uno puede sentir hacia lo que realmente es inescapable es por medio de la memoria, al dejar un testimonio de lo que hemos vivido y los que hemos querido. Y visitar tumbas es otra manera de recordar a los que se han marchado y tomar conciencia de lo importante que es vivir el ahora, porque el mañana no está garantizado. Así que, amigas y amigos, no hay que temer a la muerte. Es algo que llegará, queráis o no. Lo que hay que temer es no estar preparado para recibirla en cualquier momento. Y cuando suceda, os deseo la paz de haber sabido saborear la vida, de sentir el sol calentar tu piel, de bailar y reír con amigos, de disfrutar de una buena comida y una copita de cerveza, de una conversación distendida, de la flor del amor, y así marchar de esta existencia sabiendo que habéis podido ser felices y que habéis exprimido cada momento que late en vuestro corazón.
3: Moltes gràcies, Carlos, per aquesta reflexió tan íntima, tan personal i a la vegada extensiva a tothom. Ens has fet pensar en aquests moments que normalment en els que normalment no volem parlar de l'amor o no la volem tenir present perquè sembla que si no són moments que s'enfosqueixen, i ens has fet reflexionar que és ben bé tot el contrari, no? Tenir-la present i saber i tenir consciència de que algun dia tot això s'acabarà fa que puguem gaudir de cada moment amb plena consciència, amb una alegria a la qual no tindríem accés si no és justament des d'aquesta consciència, i amb molta més llum del que podríem pensar quan al principi ens enfrontem a aquest tema de la mort.

0: Acabem d'escoltar Descansa en Rap, un tema de Crossis, president de l'associació Cerdanyolenca Rap en Quarantena i Dani Castro. A continuació, donem pas a José Luis Regojo. Ell és escriptor, traductor i poeta, director de la revista de poesia Poemame i actualment l'estudiant més veterà del grau de Filosofia de l'Autònoma. En aquesta ocasió comparteix amb nosaltres el llibre En Max i la seva ombra, el qual té una tendra història darrere en la qual el José Luis va reflexionar sobre com es pot explicar el que és la mort als infants. El llibre s'acompanya d'unes il·lustracions magnífiques de Laura Borràs.
1: La mort és protagonista del conte En Max i la seva ombra, il·lustrat per Laura Borràs i publicat per l'editorial Proteus. El protagonista, en Max, se n'adona que una ombra el segueix per tot arreu, com ens passa a tothom. En Max, però, l'accepta amb normalitat, perquè sap que forma part essencial de la seva condició humana. Aquesta ombra és la mort, i en Max decideix escollir el seu destí, abraçant-la. Aquesta història surt d'una vivència personal quan la germana d'un amic meu, que es va suïcidar, em va demanar consell sobre com explicar-ho als seus fills petits, nebots del meu amic. Curiosament, vivim en una societat on hem acceptat la nuesa amb tota normalitat, però en canvi hem convertit la mort en una cosa gairebé pornogràfica. O, si més no, que cal apartar dels ulls dels nens i les nenes. I això, amics i amigues, no és natural. La idea darrere del llibre era fer veure la mort com a part de la vida, una cosa natural, no com el tabú que la societat occidental vol transmetre. Perquè, ens agradi o no, la vida té data de caducitat. En Max i la seva ombra és una història entranyable, apta per a grans i petits, que omple el buit per a qui vulgui respondre's la pregunta «Per què aquesta mort?» i explicar-ho en un infant. En Max i la seva ombra és un conte ple de poesia que il·lustra el suïcidi sense traumes i està escrit des d'una perspectiva laica, sense tancar la porta a interpretacions religioses diverses. El sentiment d'apreciació de la vida, entès d'una manera oriental, com l'apreciació i el goig per les petites coses, i alhora d'acceptació de la mort, és un dels missatges que he volgut transmetre. Per a sorpresa meva, els silencis entre Max i la mort han arribat i han ajudat a més gent de la que mai m'hagués imaginat. Per això aquesta història s'ha convertit en una eina molt útil per a pares i mares, mestres i educadors. El text es pot trobar en castellà i en català, però us vaig a llegir uns trossos en la llengua que el vaig escriure, el castellà, i diu així. Max paseaba muy a menudo por la montaña. La conocía palmo a palmo. Hablaba con las plantas y las llamaba por su nombre. Un día se sentó junto a un pino y observó a su alrededor. Una mariposa volaba delante de él. Parecían dos mariposas volando juntas. Pero era una mariposa y su sombra. Y su sombra. ¡Qué curioso! La sombra de la mariposa la sigue a todas partes, pensó. Mientras seguía concentrado en su mundo, volvió a sentir algo extraño que ya había notado días antes. No sabía qué era. No lo veía. Solo lo percibía. Oía su silencio. Un silencio que esperaba pacientemente a que Max le diese la palabra. Y eso lo ponía nervioso. Hasta que un día Ese silencio le habló desde su sombra. «Hola, soy la muerte». «¿Vienes a por mí?», le preguntó Max. «No, qué va», le contestó la muerte. «Llevo a tu lado desde el día que naciste. Pero últimamente, no sé por qué, oyes mi silencio. Normalmente soy yo quien decide cuándo me va a oír una persona. Le susurro al oído y se viene conmigo. Pero contigo ha sido diferente. ¿Me has estado siguiendo todo el camino?», le preguntó Max. «¿Me acompañas un poco más?». «Estoy cansada de tanto caminar y tengo un poco de frío», dijo la muerte. «¿Podemos volver ya?». «Vale, vámonos. Acércate a mí, no temas», le dijo Max. «No sé por qué la gente te teme tanto, si hasta tienes frío. Eso es síntoma de que tienes corazón. No se puede sentir frío sin tener corazón». La muerte estaba atónita. Nunca antes la habían tratado tan bien. Siempre la temían, pero ahora era diferente. Max la buscaba. «Max, no quiero que te vayas», le dijo la muerte. «¿Por qué me iba a ir ahora?», contestó Max entre risas. «Si todavía no estás preparada». Llegó un día en que Max preguntó a la muerte. «Oye, ¿y después qué hay?». A lo que ella le respondió: «Lo que tú quieras. Cada persona es diferente, pero ninguna muerte es inútil. Siempre dejamos algo bueno de nosotros en otra persona que se queda. Ese es el secreto de la inmortalidad». «Pero, ¿no te dan pena los muertos?». A lo que la muerte le respondió: «No sientas pena por los muertos, sino por los vivos que viven sin amor». I si voleu saber com acaba, ja sabeu. Aneu a la biblioteca pública i el llegiu sencer o busqueu-lo per internet i el trobareu. Gràcies.
0: Moltíssimes gràcies, José Luis, per portar-nos un fragment d'aquest llibre i per explicar-nos aquesta història tan teva, que ens permet alhora sentir-nos identificats segurament des de les nostres pròpies vivències. Només afegir que és important que tots, com a mínim, reflexionem sobre el fet de com fem partícips als infants quan arriben moments com aquests, no? Moments de final de vida, moments d'amor, moments d'acomiadar-se de les persones estimades, i com no allunyar-los i no deixar-los fora d'aquest procés és segurament més savi per part nostra que deixar-los fora. Sobretot perquè normalment pensem que els nens no podran amb aquestes coses tan dures, no? O tan doloroses, i després són ells els que ens ensenyen que moltes vegades ho porten molt millor, fins i tot, que els que estem suposadament preparats per viure coses així, moments com aquests. Escoltem ara Even Horizon, un tema de Nara Isneus, compositora i creadora d'atmosferes oscures amb les que investiga amb la intenció de descobrir nous colors i textures.

0: Continuem amb Mario Mancucci. Ell és enginyer industrial de formació, actualment jubilat. Ha estat professor de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona. Pertany a la Gran Lògia Simbòlica Espanyola i al Supremo Consejo Masónico d'Espanya, on actualment ostenta el càrrec de Gran Secretari Canceller. Avui ens fa unes pinzellades sobre com s'entén la mort a la maçoneria.
1: Primer de tot, agrair l'oportunitat de compartir amb tots aquells que esteu sintonitzant aquesta emissora el tema de la mort dins l'àmbit maçònic. Parlarem d'uns conceptes previs abans d'oferir-vos el significat del tema d'aquesta xerrada. La maçoneria, amb els seus mites, símbols i els seus ritus, ens ofereix una concepció del món i de l'ésser humà fonamentada en l'art constructiu, ja que la maçoneria moderna o especulativa té les seves arrels històriques en els gremis de constructors de les catedrals gòtiques de l'edat mitjana i aquests en els Collegia Fabrarum Romans. La pregunta com profà aquella persona aliena a la institució maçònica es pot fer és la de què és tot això? I també, avui dia, lligat al concepte d'utilitat, immediatesa i pragmatisme de tot, apareix la pregunta de per a què serveix tot això? D'entrada, dir que la maçoneria és un mètode quina finalitat primordial és la de que l'ésser humà que hagi començat a caminar en aquesta via assoleixi la seva potencialitat pròpia, no la dels altres. La maçoneria no et dona res que no portis dins la teva motxilla. No es tracta d'una imposició de mans ni de rebre un poder especial. A la seva vessant d'actuació en la res pública, la cosa de tots, podríem parlar de que es tracta d'una escola de formació del ciutadà, amb un mètode determinat. I com s'articula aquest mètode? S'articula mitjançant cinc elements: els seus mites, les idees força, el símbol, el ritu i el ritual. Un d'ells ens portarà el títol d'aquesta mini xerrada. Comencem. Els mites. El filòsof Nietzsche deia que existeixen dues meitats dins la ment humana, la polínia i la dionisíaca. La primera té Apolo, déu de la llum i de la raó, com a representant. Es tracta d'una visió lògica, racional i científica. La segona està representada per Dionís i té com a característiques el no seguir el plantejament de causa-efecte i el de ser simbòlica. El mite maçònic és un relat que segueix la segona d'aquestes postures. Pot o no emmarcar-se en un context històric determinat, utilitzant-lo com a, podríem dir, escenari per a situar-nos dins el paper que haurem d'interpretar si, en aquest cas, seguim el pensament de la francmaçoneria. La maçoneria, en els seus graus inicials, recrea el mite de la construcció del Temple de Salomó. Es treballa sobre la interiorització a nosaltres mateixos i posada en pràctica, en la mesura que puguem, amb la societat que ens envolta i amb la voluntat d'aconseguir la dignificació de l'ésser humà, de les idees força, a l'anomenat nous platònic, el concepte, l'arquetip a fer realitat. Pot semblar una utopia, però no cal oblidar que una utopia és un projecte també. El símbol és l'instrument fonamental que permet una obertura de consciència, no és finalista en si mateix i no admet una única interpretació. Es pot dir que el símbol espiritualitza la matèria i materialitza l'esperit. El ritu, dins la maçoneria, és la forma tramesa des de temps immemoriables de sacralitzar el temps. Sortim del temps uniforme i lineal del món profà i ens incorporem a altre temps, on tot és simbòlic. I l'espai, dintre d'un lloc físic determinat, que s'anomena temple, és el receptacle d'aquesta actuació. El ritu, i a molts diferents a la maçoneria, es posa en pràctica a través del ritual. Es tracta d'una forma ordenada de representar idees, pensaments i energies, permetent la possibilitat d'ordenar-se intel·lectualment i, sobretot, experimentar l'influx espiritual que aquest ordenament simbòlic i sagrat atorga a tots aquells participants que són capaços d'obrir el seu cor i rebre'l. Arribat a aquest punt, ja podem parlar del tema d'aquesta xerrada, que és l'amor dins del pensament maçònic. La mort. La iniciació, que és un procés simbòlic, està lligada al procés de coneixement i reconeixement de la naturalesa humana i les seves possibilitats inherents. El pas del món profà al món simbòlic es du a terme mitjançant la mort simbòlica, és a dir, el ritual de renaixement, la mort de la condició anterior a la iniciació. La mort s'entén lligada a la iniciació, entesa com a començament i com un assoliment d'una condició. És un element fonamental en qualsevol ritus d'iniciació espiritual. Parlarem, aleshores, de l'ésser humà nascut dues vegades. Dues vegades? Què vol dir això? Ho veiem. La mort simbòlica és només un pas cap a una forma de vida amb una altra freqüència. És l'experiència de la mort gairebé idèntica a la del naixement. Es tracta d'un naixement en una altra existència. És el pas a un nou estat de consciència en què es continua experimentant, veient, sentint, comprenent, etc. I en el qual es té la possibilitat de continuar creixent. Per això es diu que l'ésser humà iniciat és aquell que ha nascut dues vegades. Intentar categoritzar i establir definicions és agosarat i mancat de sentit, ja que al tractar-se d'un procés de caire totalment individual, l'única definició vàlida és la que neix dins el nostre cor, i aquest és el veritable secret maçònic. Per aquest motiu, la mort iniciàtica és difícil de descriure i de racionalitzar. Bé, el temps atorgat a aquesta xerrada s'ha esgotat. Agrair un cop més la invitació feta pels organitzadors i desitjar haver donat una mica de llum al cafè maçònic.
0: Moltes gràcies, Mario, per explicar-nos l'amor vista des de, o entesa des de la maçoneria. És quelcom que t'agraïm perquè segurament no tindríem accés a aquesta informació o almenys no tindríem accés tal i com ens ha arribat gràcies a la teva explicació.
2: No sé si la gente se da cuenta que se va a morir. Todos nos vamos a morir. Nos vamos a morir bastante pronto. Un par de décadas. No solo nos vamos a morir nosotros, sino que toda la gente que conocemos. Es una verdad. ¿Cómo es que vivimos como si no nos importara? ¿Es que lo sabemos o es que lo sabemos solo intelectualmente? No lo sabemos emocionalmente. Es decir, nos vamos a morir, pero no lo sentimos. Si sintiéramos que nos vamos a morir, seríamos mejores personas. Eso tal vez nos dedicaríamos un poco más a buscar eso que no es mera supervivencia y comodidad, o dinero, o estatus. Las cosas más profundas de la vida las buscaríamos más si supiéramos que la vida es un recurso escaso, que lo es. Sabemos cosas intelectualmente, pero no las sabemos con todo nuestro ser, porque son demasiado grandes, demasiado profundas, demasiado indigeribles. Una persona, mientras más alejada vive de la verdadera vida, mientras más perdida está una persona, mientras menos está una persona en sintonía con sus potencialidades, con su destino, más traumática la conciencia de la muerte, más grande el remesón, esa vuelta a la realidad, menos tragable la realidad. La muerte significa un despertar más tremendo a una persona que cuya vida no tiene sentido. Una persona que está satisfecha de la vida puede decir, ya estoy satisfecho, podría morirme en paz.
0: Després del sampling d'Oscar Dalton que acabem d'escoltar, ara passem a una entrevista que ens fa especial il·lusió poder compartir el programa. Parlem amb la Cèlia Prats-Iuró, una infermera resident a Santa Maria d'Oló, que va estudiar un màster en geriatria i un altre en paliatius. Des de 2011 treballa a l'Hospital Sociosanitari Sant Andreu, a la unitat de cures paliatives. Per començar, ens agradaria saber en què consisteix la teva feina i si la vas escollir per vocació.
3: Consisteix en acompanyar, a acompanyar les persones, que és l'eix en què treballem. Les persones tenen en compte tant el pacient com la família, que moltes disciplines sembla que només veiem el fèmur o veiem l'apèndis. No, en cures paliatives intentem tenir en compte això, el binomi aquest. I diem acompanyar perquè no, la nostra feina no sempre podem curar, gairebé mai podem curar. Llavors el que hem de fer és intentar pal·liar el patiment, controlar els símptomes que puguin tenir i pràcticament això, aquest acompanyament. I sí, ho vaig triar per vocació totalment. No concretament les cures pal·liatives, però sí la infermeria, perquè les cures pal·liatives no les coneixia.
0: Amb una feina com la teva, és difícil que no interfereixi en la teva vida privada?
3: Sí, sí que és complicat, perquè les experiències que sols viure no són agradables en general, vist com que hi ha una malaltia que no té cura i tu estàs present durant una part de la vida de la persona que, ostres, normalment no hi entrem com a persona del carrer. En aquests moments són molt íntims. Se't passa per davant tot el sentit de la teva vida i veus patiment. Sí que intentes acompanyar-lo i el que ens fa seguir amb aquesta professió és veure que realment que el que fas té sentit, que t'ho agraeixen i que ets allà acompanyant i fent coses que et diuen, ostres, ets un àngel. No sóc un àngel, senzillament estic amb tu. És important posar-te com una barrera que no t'impedeixi empatitzar amb l'altra persona i poder acompanyar, però sí tenir molt clar que la teva feina acaba allà. Sí que hi ha casos que te'ls emportes a casa inevitablement i penses, de vegades ho parles amb la família, amb

0: que intento carregar-me molt, no? De les coses bones. I una cosa que té aquesta feina és que t'adones de la sort que tens quan surts de la unitat. Tan sols, doncs, de dir, ostres, puc estar amb els meus pares, puc veure la família, en tot el tema de la pandèmia, no? No tant, però de la sort que tenim de poder anar caminant d'aquí a allà, dius, ostres, no? Les petites coses, el poder córrer fins al capdavall del carrer i notar l'aire a la cara, dius, ostres, aquesta gent pot ser que estiguin molt temps allitats i que no gaudir de les petites coses. Llavors el que em carrega, doncs, amb el gos, amb la nena, amb la família, intentar ser conscient del que estàs vivint en aquest moment, perquè això és el que et fa valent i et fa adonar que estàs vivint.
1: Com entens el procés d'acompanyament i l'amor? La teva percepció ha canviat al llarg dels anys?
0: És complicat. El procés d'acompanyament l'entenc sempre com un acompanyament, no un ensenyar ni no un has de fer això, has de fer allò. No, des de la distància i cadascú tindrà una reacció diferent. Llavors, acompanyar sense interferir. I sí que els hi pots explicar cap on pot ser que vagi una cosa, pot ser que vagi una altra, però mai intentar influenciar en aquest procés, perquè és seu, no és de ningú més. Per tant, acompanyar sense condicionar les cures que puguin donar i sense jutjar. Moltes vegades ens trobem en situacions, doncs, que dius, ostres, com és que no hi ha ningú de la família aquí? O coses que dius, ostres, no ho puc entendre. Però la meva feina no consisteix en jutjar perquè aquella filla no vol venir quan l'has avisat que estem en situació de final de vida, ni en jutjar perquè té 30 persones cridant aquí fora, plorant, i que no poden estar dins perquè són incapaços de gestionar el patiment. Llavors el que fem és estar amb ells. Al llarg de la vida sí que ha canviat la meva visió. Jo quan estudiava no em plantejava la mort, era una cosa que, bueno, hi és, no? I algun dia et toca, però... I ara vulguis que només que la meva pròpia mort, igual també penso bastant amb la mort de les persones properes. Amb la meva també, i sobretot amb la dels familiars. De dir, ostres, com t'agradaria? Què t'agradaria que féssim? I de vegades et diu, home, no em preguntis això. Dius, coi, si m'ho has dit, ahir m'ho vas dir i no vaig parar atenció. O, no? I sí, sí que canvia, que dones molta més importància i ets més conscient.
1: Alguna vegada penses en el moment en què tu mateixa potser estaràs com a pacient a una unitat de pal·liatius?
0: Tant quan estaré com a pacient, no. Sinó més en el moment de final de vida, perquè no sé si tindré la sort d'acabar en una unitat de pal·liatius o la sort de morir-me d'alguna altra manera. Sí que penso més en això, amb la pròpia mort, en com m'agradaria que fos. Quan faig cursos de cures pal·liatives, d'atenció final de vida, també a diferents sectors, a treballadors familiars o a infermeres, auxiliars, i una pregunta de les que fem quan comencem el curs és com t'agradaria morir. Llavors, en general, m'agradaria morir ràpid. Molta gent et diu ràpid, sense dolor, i llavors hi ha gent que comencen a pensar, doncs, m'agradaria que fos acompanyat, m'agradaria haver-me pogut despedir, haver pogut deixar-ho tot una mica preparat, no? Jo sí que hi penso. M'agradaria estar acompanyada, si pot ser. M'agradaria haver-me pogut despedir. És allò que hi vas pensant. I dic la sort d'estar en una unitat de cures pal·liatives perquè no tot arreu tenen la sort de disposar d'aquests equips. Hi ha punts d'Espanya que estan una mica despenjats de tot aquest tema. I realment és una sort perquè, no és perquè jo sigui infermera de cures pal·liatives, però, ostres, poder-te sentir acompanyat per un equip que tingui en compte totes les dimensions de la persona, com un ser biopsicosocial, això no es troba a tot arreu, tot i que hauria de ser així. Sí, hi ha llocs que no, a nivell econòmic no han arribat a tenir equips d'atenció domiciliària o unitats de cures pal·liatives.
1: Em pregunto fins a quin punt podeu arribar. O sigui, penso, per exemple, en si jo estigués en un moment de final de vida i... no sé, m'agradaria potser rebre una carícia o que em toquessin la cara o que em pentinessin. No sé si podeu arribar fins aquí.
0: I tant, és el nostre acompanyament, no? Quan parlem d'això, una mirada, agafar la mà, vigilar si tens els ulls secs, la boqueta seca, fem els acurats de la boca, pentinem, refresquem el front. Són mil coses que no...

0: t'ensenyen a fer, però que quan tu veus una persona, poses els coixins, vigiles que li hagi quedat la mà ben posada, que no li faci flexió i li pugui estar incomodant, no? És vigilar-te la persona i dir com hem de fer perquè sigui confortable, no? Què li pot estar molestant en aquest moment i el fet de ser-hi, sí. Clar, ja en temps de pandèmia que molta gent només pot rebre una sola visita i temps enrere que no han pogut estar acompanyats, doncs el personal sanitari havia de fer un esforç per poder-hi ser, no? Ja que no hi ha la família, que és el que més vols en aquest moment, doncs donar la mà i acompanyar. Fer una escolta activa, intentar, doncs, escoltar, sobretot, les pors que pugui tenir, segons quines preguntes et puguin fer, sí que dius, per exemple, i de vegades et pots trobar que et diguin m'estic morint, clar, què fas, no? Com a infermera, doncs, intentar tornar-li la pregunta. Hi ha alguna cosa que et faci pensar que la cosa no va bé? Sí, m'ho han dit. D'acord, doncs, seguir la conversa. I moltes vegades no és tant el que tu li respons, sinó el que fas que es replantegi aquesta persona. Que ella mateixa es pot anar gestionant. I llavors les cures pal·liatives no són només al final de vida. Perquè clar, és cures pal·liatives i mort? No. Les cures pal·liatives el que intenten és que apareguin abans. Quan hi ha una situació de malaltia avançada, no cal que estiguem parlant de dies, mesos, ni setmanes, ni sinó que amb un diagnòstic intentant ser precoç, ja podem actuar. No hem d'esperar que estiguem en una situació d'últims dies, sobretot, perquè està demostrat que quan abans entren aquestes cures pal·liatives, millor qualitat de vida té la persona atesa.
1: I vosaltres teniu acompanyament?
0: Sí. Hi ha centres que el que tenen és un psicòleg a l'equip i fan reunions periòdiques, fan grups Valint, per exemple, fan sessions que tu comentes un cas, coses que t'han pogut incomodar, i sí que, per exemple, jo em vaig trobar en una situació una mica traumàtica, llavors em van oferir des de l'hospital de dia i tenim la psicòloga, si necessites parlar amb ella, endavant, i sí que pots rebre aquest suport, si te l'ofereixen, vaja.
1: Acomiadar-se i acompanyar millora el procés de dol per la família?
0: Et trobes famílies que estan assegudes a la butaca, li donen la mà a la persona i et diuen, és que no faig res, estàs fent tot, estàs aquí, estàs acompanyant, és tot el que pots fer i més. I és molt difícil estar, perquè a vegades pots estar dies, fins i tot una setmana, en situació de final de vida d'últims dies, i per la família és esgotador. Clar, el malalt, si està tranquil, està confortable, li fem els canvis posturals, els acurats de la boca, el rentes, el... No? Això ho té cobert. Llavors ens queda sobretot treballar amb la família, que es puguin despedir, convidar-los a parlar, perquè això que dèiem, encara que la comunicació verbal no sigui per les dues direccions, sí que és important que els parlin. L'oïda és de les últimes coses que es perden, per tant, que els parlin, que els toquin i que hi siguin.
1: Gràcies, Cèlia. Ja per acabar, ens agradaria saber i preguntar-te si després d'aquests anys, de feina a pal·liatius, quin és el major aprenentatge que t'emportes?
0: Una cosa que m'ha ensenyat la professió és a valorar les petites coses de la vida. El donar importància en l'ara, en l'aquí, costa moltíssim. Però allò que dius, ai, quin dia que fa, doncs, ostres, canviem el xip, no? Quina sort que tenim de poder viure aquest dia. Jo crec que aquest és de l'aprenentatge més important que tinc m'emporto de la feina.
1: Moltes gràcies, Cèlia, per tanta generositat. És un plaer comptar amb veus com la teva que ens obren nous espais de vida, d'emoció i de pensament. Continuem amb Ximo Palau. Ell és un entusiasta filòsof en formació amb un gran interès pel teatre, per la lectura dels clàssics i per la cerca d'eines per reflexionar sobre allò que és la vida a través de la filosofia. Comparteix amb totes una de les seves reflexions i ho fa de la mà del seu company, músic i també filòsof, Joel Jiménez, també conegut com a Sad Coyote, amb qui entrellacen en els propers minuts la paraula amb el tema de l'Ofi Dark on Dark.
2: Sócrates, en la apologia Sócrates de Plató, al final digué una frase que molts consideren que és l'única que és seua en els diàlegs de Plató. Li devem un gall a Esclapi. Esclapi és el déu de la medicina en el poble grec. Però qui li dona un gall a Esclapi? Qui li dona un regal a Esclapi quan es va morir? Doncs Sòcrates no tenia por a la mort. Però nosaltres sí. La mort, per a començar, ens suscita diversos problemes. Citant a Carl Sagan, som com papallones que, volant un dia, pensen que ho faran per una eternitat. Som fugaços, com tots els romansos, totes les tragèdies, profundes i càlides, encara que també cruels, grolleres i violentes. La mort es empeny, ens espanta, tant ens espanta la mort que ens matem contínuament. No obstant això, el principal assassí dels humans no és un altre que el temps, i Goya ho va plasmar en la seva brillant obra, Saturn devorant els seus fills. Som fills del cosmos, fills de la natura mateixa, la qual no tindrà cap compassió amb nosaltres quan l'últim somriure s'hagi esvaït. Segueix contant-me el conte. Continua tocant aquesta melodia. És simplement impossible. Estem dotats a morir, perquè la mort és el nostre destí ineludible. L'esdevenir ens empenya a ella. Som com l'àngel de la història que bellament simbolitza Benjamí, atrapats en un corrent que ens porta ferits a la mort, mentre nosaltres només podem deixar-nos portar. I això mateix és el que va passar al nostre Carl Sagan. Quanta raó tenia! Som pols d'estreles del mateix Big Bang. I a això tornarem. Arribarà un dia que tots els àtoms del teu cos, de la Terra, de la gent que estimes, del sistema solar, s'hauran esfumat. Res quedarà de nosaltres que es pugui considerar humà. Les nostres obres d'art, la nostra ciència, la nostra vida, cada persona, lloc, objecte que has estimat, desapareguts per sempre. Cada plor, emoció, carícia, petó, disgust, drama, oblidats en la penumbra còsmica. És molt trist pensar en això, però no som aquí per a lamentar-nos de la brevetat de l'existència. Tot al contrari. Si alguna cosa ens porta bona aquesta reflexió, és allò que ens extingeix als éssers humans, que dotem de sentit a la realitat, i quan ens adonem d'aquesta veritable condició que tenim nosaltres, som capaços d'invertir aquesta dolenta notícia i utilitzar-la per a significar la nostra vida. Res del que ens envolta és etern, ni tan sols el propi sol, el sistema solar. Aquesta és la part positiva a la qual em vaig referint i en la que m'agradaria que pensàreu mentre escolteu la cançó de l'autor i músic Joel, que s'anomena Dark in Dark, que escoltareu a continuació. És una cançó en la qual podeu reflexionar sobre la brevetat de la vostra vida. Què voleu fer en la vostra vida? Mai us haveu donat compte per què la vostra vida fot tanta pena? Mai us haveu donat compte de tots aquells problemes que eviteu constantment mentre la mort s'apropa a vosaltres com aquell lleó sedent de sang? Per favor, reflexioneu i ara, en un moment, ens veurem. Sempre des de l'apreci, des de la bondat i des de allò que el professor i filòsof Esquirol diria humà, més humà, des de la radicalitat de la vida, des de viure la vida sense eufemismes. Disfruteu d'aquesta cançó.

0: B. Nosaltres, simples i complexes alhora, ens fem aquestes preguntes que supose que us haureu fet pel simple fet de que no podrem evitar la realitat des de l'absurd, ni avui ni mai. Necessitem respostes, i en això la música lofi, amb la seua visió circular del temps, ens ajuda molt. Gràcies, Joel, per la teua preciosa música. I nosaltres seguirem. Com hem dit, necessitem respostes. Les necessitem per poder sobreviure, per poder adaptar-nos a aquest món mentre busquem la forma de no morir. I el més lamentable és que mentre busquem, en aquest camí lineal de la vida, estem morint. Cada dia queda menys camí per recórrer. Cada classe, cada moment avorrit de la teua vida és temps perdut que no vas a recuperar mai. La mort, com hem anat avançant, és el nostre destí ineludible i no ens cansarem de repetir-ho mai. Arribarà un dia en què la disposició efímera dels teus àtoms es canviarà. L'acetilcolina mai tornarà a embriagar el teu cervell i els àtoms d'hidrogen que formen part de les teues proteïnes s'hauran perdut per l'espai exterior per culpa de l'escapament atmosfèric, en termes científics, però bé. En aquest moment, no quedarà res en tu que es pugui considerar viu. Aquest fet ens dona por, angoixa i sofriment. Molta gent prefereix deixar el tema a banda, i jo al contrari. Pense que hem de tindre el present a cada petjada que donem per l'espai-temps i aprofitar-lo, ja que l'univers no sempre tindrà l'oportunitat de poder convertir l'energia en persones com tu, poèticament parlant, i tant, dionisiàcament parlant, com diria un bon amic meu. Per cada acció que facis, el Big Freeze, la mort tècnica de l'univers, quan l'entropia, quan l'energia s'haja difuminat tant per l'univers que no es pugui crear res, haurà desaparegut, no se podrà crear res. Quan realitzes un moviment, estàs canviant d'estat d'energia i provocant entropia. I bé, deixant col·loquialment parlant, deixant terminologia abstracta, arribarà un dia en què la dispersió serà tan gran que no es podrà formar absolutament res. I així que aprofita la teva efímera vida i respon a aquest avantatge que t'ha tocat viure, poèticament parlant, que com diria Heidegger, poèticament habitem el món. Però bé, per favor, fes que la teva vida valga la pena, per a tu mateix, especialment. Perquè a la fi, aquesta capacitat de sorpresa ens fa instantàniament feliços. No esperes que Saturn, que Cronos, et devore i et mate. Enfonsa't en els misteris més interessants de la humanitat, la qual és l'única espècie capaç de fer-ho entre tots els éssers vius. Tanque la meva reflexió amb una cita d'Aristòtil. Som éssers racionals i éssers socials, però també éssers prudents. Viu la teva vida, sigues prudent i aprofita l'instant de temps, l'instant fotogràfic de temps que t'ha tocat viure. Racionalment i socialment, perquè no hi ha res més agradable que compartir el temps, la vida i la felicitat en aquells que estimes, mentre aprofites també la seva instantània vida. Moltes gràcies i fins una altra.
1: Arribem a les acaballes del programa i ho fem, com sempre, de la mà de Mitch Jones. Anna Vidalès i Ferran Tomàs ens porten una composició en la que el temps té un especial protagonisme. Acabem amb ella si us donem les gràcies a totes per formar part i als radioients per acompanyar-nos. Amb vosaltres, Sample passa d'una constel·lació a un univers sencer.
2: Per composar aquest tema, hem volgut donar voltes a la idea del pas del temps, com quelcom constant a la vida, d'una manera contínua, moltes vegades sense donar-nos en compte. Vivim sovint sense la consciència del temps, tot i que aquest sempre ens acompanya. Fins que un dia, no sabem quan ni com, aquest s'acaba abruptament.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Preferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Sortida del vol d'Aerolínies Menorquines rumb a Menorca. Senyores i senyors passatgers, embarquin urgentment per la porta nombre 1. Recordin, nombre 1. Aquesta és la darrera cridada per al senyor Miquel Mariano. Senyor Miquel Mariano. Mariano. Mariano. Passatger d'Aerolínies Menorquines amb destinació Menorca.
2: Right on, let's fly. Come on, everybody, let's fly.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Bon dia, Pere i Llucia. Moltes gràcies per acceptar la nostra convidada.
1: Bon dia, gràcies a tu.
2: Hola, bon dia.
0: Bé, tot i l'obvietat de la pregunta, per començar, podríeu explicar breument en què consisteix Illenvers?
2: El format actual d'Illenvers, que es va iniciar l'any 2016, compta amb poesia, amb música, amb pintura i, a més, un rapsode a manera d'homenatge a un naixement o a la mort d'un poeta prominent. Llavors, el que fem és això, agafem, triem 6 poetes, ara mateix d'arreu de les Illes Balears, tot i que alguna vegada han pogut venir d'una miqueta més enfora. Tenim un o dos músics, normalment també d'aquí de Menorca. Triem també un pintor o una pintora que elaborarà un quadre o un llenç en directe i, finalment, pues, a vegades mos fem servir d'actors o d'actrius per fer un petit recital d'alguns poemes d'un poeta que actualment no està entre nosaltres.
0: De fet, enguany l'homenatjat ha estat Josep Maria Llompart.
2: Correcte.
0: I Rapsoda, l'actor que va fer de Rapsoda va ser en Rodó Gené. És per concretar-ho.
3: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far. D'acord, no.

0: Ràdio Far. A què esperes per començar un llibre?
1: No sé de què estan fetes les ànimes, però la seva i la meva són una de sola. Cins borrascosos, d'Emily Bronte. Cins borrascosos va ser l'única novel·la d'Emily Bronte, la petita de les tres germanes Bronte. Amb una estructura innovadora per al seu moment, amb diversos narradors, l'obra va ser poc apreciada i injustament criticada, però ara mateix és innegable que és un dels grans clàssics de la literatura anglosa i, sense dubtes, el meu preferit. Es tracta d'una novel·la que destaca per la seva intensitat. Es nota que està escrita per una persona profundament sensible, influïda per romanticisme alemany. I és que, de les tres germanes, Emily era la més somiadora i romàntica, tot i no haver tingut tant de contacte amb l'exterior com les altres dues. És per això que en aquesta novel·la la natura juga un paper clau i els germs de Yorkshire són com un personatge més. La sinopsi és un poc mala de fer, la veritat, però us diré que és com una espècie de drama familiar amb altes dosis de passió, que pot arribar a incomodar per el seu sublim tractament de les misèries humanes. Que no vos espanti, és un llibre absolutament preciós i que atrapa fàcilment. Això sí, us recomanaria fer un petit esquema dels personatges, perquè els noms i llinatges es repeteixen i, de vegades, és fàcil perdre-se. Per llegir aquesta deliciosa obra d'Emily Bronte, jo vos recomano el volum editat per Vien Edicions a la col·lecció del Club Victòria, on trobareu molts altres clàssics de la literatura universal en unes edicions precioses de tapadora dura.
2: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tua Mala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Idò, hola, Joan Pons, benvingut a Maquetes, benvingut a Radio Far. Molt content d'estar aquí amb tu avui per xerrar del teu projecte en solitari, des que hem acabat de sentir una cançó. Com és d'aquesta primera que hem sentit?
1: La cançó es diu Stars.
0: Ok. I un bon tema d'aquest estil, com el definiries tu, l'estil vostre?
1: Tenim problemes, a vegades m'ho demanen. Quin estil fas? I realment és... costa explicar, però crec que és un poc un híbrid entre un poc, hi ha una base de folk, evidentment hi ha una base important de rock, també, encara que sigui suau,
0: I crec que
1: va un poc per aquí, saps? Un poc entre aquests dos.
0: Les influències rockeres teves, que te conec, però sí que te conec, doncs, crec que van coincidir tu i jo fa 23 o 24 anys a un concert d'en Alice Cooper, que me'n recordo.
1: Ostres, sí que es va.
0: Estàvem per allà de vora. Jo l'he vist unes quantes vegades més. No sé si te l'has vist mai més, però jo...
1: Alice Cooper i Helicopters, o Turbo Negro,
0: no,
1: també
0: eren
1: van coincidir.
0: No, eren Docs d'Amur.
1: No, de Taloners, sí.
0: De Taloners, sí.
1: Però crec que una vegada, que es deia sala que hi havia... Les Matars, no, hi havia una altra que es deia pel Paral·lel, que es deia...
0: Apolo,
1: sí. Van tocar Turbo Negro.
0: Hòstia, vale, també.
1: I sé que, no sé si vam xerrar o no, però l'acord clarament que em vaig veure.
0: Sí, quin concertàs, tio. Sí, uah, que guai. Però fa molt d'anys, això. Sí, hòstia, escoltar Turbo Negro, que és un gran grup.
1: Oh, yeah.
0: Anda, que no, rock and roll fort. Però bueno, anem a
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts, amics i amigues. Amb aquesta sintonia arrencam una vegada més aquest programa de Sagramola. En aquest cas, arrencam també nova temporada i farem un recorregut per algunes de les publicacions que es van fer dins l'any 2025. Un any amb moltes publicacions musicals que mos donaran per passar moltes estones escoltant i descobrint les novetats de l'any. En aquest primer descobrirem en Blai Barber, Bonsé, Dàlia, Drac Negre, Guillem Sol de Vila i Isam Melis, un any ben profitós i ple de sorpreses.
1: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Sì, vale.
1: Tanto mar, tanto mar. Sì, lo capisco, sì, lo
2: Parla ma viva, Aitor Cumellas, Organic, Doci Pioli, per un sistema de depòsit, devolució i retorn. Nasi.

0: praça mos morts a fauna. Només cercau els peix, vos és igual si es mor el peix. Però es puta munt de plàstic encara creix i creix. Es posen sa medalleta d'una terra superneta. Sa musa vista es plomero des de ma caralleta. Més ego que eco, teniu de prototip i este tip de carric. Sempre compris polític i flic que facilitem i reciclem i els felicitem. De xanxullos aquí ningú s'entem.
1: Aquí ningú s'entem. Aquí ningú s'entén, es fan a sa cara, ho amaguen, veig l'estora.

0: individuo y la ambición. Queremos el retorno y la devolución. La paradoja del residuo y la ambición. Queremos el retorno y la devolución.
1: La música és eina per transmetre el missatge. Parlem a viva i aquest hermós paisatge. Per la nostra terra, per transmetre un llegat i que no quedi en el prestatge abandonat. La música és eina per transmetre el missatge. Parlem a viva i aquest hermós paisatge. Per la nostra terra, per

Tes mànecs, entrenaments, milicians purs. Mi nobre va patir tanta saudade. Jo més que melangia, gelosia. De sa riquesa que donen paraules al camp, sonables, i esteu accent poesia. De

mi vida se'n tu en aquest paradís. Els teus crits, els meus llits, els llençols ben humits, sempre passa un xerí punyatero, com un jong mangronj i no puc sortir. Possible patir cops provoca tant del lero. Encara no

putes, no, de catxers. Putes marxen, aris, només toca per doblers. I que putes, no, de quantos que putes, no.

Consumage.

Fais ma petite patite. Fins que jo sigui por l'estra mida, volent del teu ventre.

0: Bon dia, Pere i Llucia. Moltes gràcies per acceptar la nostra convidada.
1: Bon dia, gràcies a tu.
2: Hola, bon dia.
0: Bé, tot i l'obvietat de la pregunta, per començar, podríeu explicar breument en què consisteix Illenvers?
2: El format actual d'Illenvers, que es va iniciar l'any 2016, compta amb poesia, amb música, amb pintura i, a més, un rapsode a manera d'homenatge a un naixement o a la mort d'un poeta prominent. Llavors, el que fem és això, agafem, triem 6 poetes, ara mateix d'arreu de les Illes Balears, tot i que alguna vegada han pogut venir d'una miqueta més enfora. Tenim un o dos músics, normalment també d'aquí de Menorca. Triem també un pintor o una pintora que elaborarà un quadre, un llenç en directe. I, finalment, pues, a vegades mos fem servir d'actors o d'actrius per fer un petit recital d'alguns poemes d'un poeta que actualment no està entre nosaltres.
0: De fet, enguany l'homenatjat ha estat Josep Maria Llompart.
2: Correcte.
0: I Rapsoda, l'actor que va fer de Rapsoda va ser en Rodó Gené. Coses per concretar-ho.
3: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre?
2: No sé de què estan fetes les ànimes, però la seva i la meva són una de sola. Cins borrascosos, d'Emily Bronte. Cins borrascosos va ser l'única novel·la d'Emily Bronte, la petita de les tres germanes Bronte. Amb una estructura innovadora per al seu moment, amb diversos narradors, l'obra va ser poc apreciada i injustament criticada, però ara mateix és innegable que és un dels grans clàssics de la literatura anglosa i, sense dubtes, el meu preferit. Es tracta d'una novel·la que destaca per la seva intensitat. Es nota que està escrita per una persona profundament sensible, influïda per romanticisme alemany. I és que, de les tres germanes, Emily era la més somiadora i romàntica, tot i no haver tingut tant de contacte amb l'exterior com les altres dues. És per això que en aquesta novel·la la natura juga un paper clau i els germs de Yorkshire són com un personatge més. La sinopsi és un poc mala de fer, la veritat, però us diré que és com una espècie de drama familiar amb altes dosis de passió, que pot arribar a incomodar per el seu sublim tractament de les misèries humanes. Que no vos espanti, és un llibre absolutament preciós i que atrapa fàcilment. Això sí, us recomanaria fer un petit esquema dels personatges, perquè els noms i llinatges es repeteixen i, de vegades, és fàcil perdre-se. Per llegir aquesta deliciosa obra d'Emily Bronte, jo vos recomano el volum editat per Viena Edicions a la col·lecció del Club Victòria, on trobareu molts altres clàssics de la literatura universal en unes edicions precioses de tapadora dura.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Aquest ha estat un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.
1: La frisera d'estiu torna calma i dies curts. Pot ser un pou que no te'n surts, un refugi quan no rius. Un viatge, una acampada ple de primeres vegades. Paret seca i tramuntana, és nota cerva salada. Amics, família i arrels, n'hi ha que bé per no fer res.

de defensar que nosaltres som de Silla d'escostat. Part temàtic o accent maco, postal gratis pels col·legues. És guardar aquesta riquesa de llocs que us venen barat. S'alegria el nostre sou, esquifem. Som els primers on surt el sol i els darrers del 39.

0: és aquesta?
1: Perdona, que ets de Ses Illes?
2: Sí, de Menorca.
1: Ah, Ses Illes, que maca. Jo tinc un amic de Mallorca, el Joan Pere Lluís.
2: No ho conec, és que jo sóc de Menorca.
1: Ah, d'acord. Bueno, jo també vaig estar de petita a veure allò dels cavalls. I de quina part de Menorca ets, tu?
2: De Ló.
1: Ah, de Mó, que maco.
2: No, de Ló, està a mig de Silla.
1: Ah, val, doncs aviam si un dia m'invites i em portes a Sa Macarella.
2: Saps què? Que millor t'aduré amb un cofre, on hi ha unes bísties que no

una gran derrota. S'ha perdut sobirania del poble. Una esquerra dividida, fracturada. Una terra amb poques ganes de revolta.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

ara una senyora. Ella va començar a remugar. Faig el favor de callar, li diu sa sogra.